M'he deixat mig rinyon aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre, però...

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Espérate, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
2: Tota la vida per fer

0: much this time, Johnny.
1: Yeah.

0: relació, que això.
1: Tot el dia matat xinxant.
2: O no?
3: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
4: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

Radio. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat

que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

i la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: mirar als teus pares.
1: Sí, es verdad.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixar un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Fins la propera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una decisió que pot ser clau per al futur judicial dels líders del procés. El Tribunal haurà de resoldre si l'amnistia es pot aplicar en causes com l'anomenada Operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i també en el cas de les despeses de l'1 d'octubre i de l'acció exterior. Aquesta última causa afecta una trentena de persones, entre les quals hi ha Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que són a l'exili i no poden tornar sense risc de detenció, o Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, que continuen inhabilitats. Si el Tribunal Superior de Justícia Europeu avala la llei, encara caldrà que el Constitucional resolgui diversos recursos i que el Suprem mogui fitxa. Això podria obrir la porta al retorn de Puigdemont sense risc de detenció i també aixecar inhabilitacions, per exemple, perquè alguns encausats puguin tornar a presentar-se a les eleccions o ocupar càrrecs públics. I els bombers

0: 107 municipis de 17 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i Lovac. I pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continuarà sent intensa. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp, encara es podran fregar als 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. El cel variable, amb núvols baixos a litorals i calitja, amb pols en suspensió i bandes de núvols alts i mitjans. Poden aparèixer alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu i també localment a Ponent. I pel que fa a esports, la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, ja té rival per a la final del Mundial de Futbol. Diumenge, a les 9 de la nit, s'enfrontarà amb l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar per 1-3. I aquest matí està previst un desnonament al barri de Sant Narcís de Girona que encara afecta 5 immobles. Inicialment podria deixar al carrer una vintena de famílies, però l'Ajuntament ha confirmat que almenys 11 inquilins tenen dret a lloguer social. El consistori també manté les gestions per evitar que cap família es quedi sense alternativa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues,

fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera.

0: cert. Tan cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat

0: Aviam, un, dos, tres, i ara som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Vinga, home, tot content. Ja sé que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au, au, au, passa. Au, vinga, home, au. Fora.
1: Estem rodant. Més, més, més. Tot, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. Venga, stop. Venga, sigue, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.
4: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
5: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Pili García. Protecció Civil manté activada l'alerta del Plasecat per un incendi a l'empresa química Lipmes a Manresa. Crema un palet a l'exterior de les instal·lacions i per precaució es demana el confinament dels veïns en un radi de 50 metres. També s'ha confinat preventivament el CAP Les Basses. I el Meteocat ha emès un avís de temps violent, 6 sobre 6, aquest matí al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb el màxim perill per pedra grossa, ratxes fortes de vent i esclafits i possibles mànegues. I ahir, en el pic de la tercera onada de calor de l'estiu, es van batre rècords de temperatura a Catalunya. Es va arribar a 42,4 a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, i 41,8 a Vaquerisses, al Vallès Occidental, amb rècord històric en 3 dècades. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, van arribar als 41,6, i a les Terres de l'Ebre, les comarques gironines i Ponent, es va superar els 40 en molts punts. Pel que fa al temps, aquest dijous la calor afluixa una mica, però continua sent intensa. Al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp encara es podran fregar els 38 graus, mentre que a la costa la xafogó serà marcada. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions: si es pot aplicar l'amnistia a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme, i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlat l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfollit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querol i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa.

0: ja té rival per al final del Mundial de Futbol. Diumenge a les 9 de la nit s'enfrontarà l'Argentina de Leo Messi a Nova York. El conjunt sud-americà va remuntar contra Anglaterra i es va imposar 1-2. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

L'emperadriu infantil del Regne de la Fantasia està greument malalta, i és que el seu món està sent destruït per la força imparable del no-res. Per aturar aquesta situació, l'emperadriu li encomana al jove guerrer Atreyu la gran missió de trobar una cura. Això és el que està llegint el bestiar, que quan s'adona que aquest regne necessita un món nou per salvar-se, doncs aconsegueix entrar físicament en el seu llibre. Un llibre que estava llegint el bestiar, una història que estava llegint amagat clandestinament en el seu àtic. I decideix passar de ser lector a convertir-se en protagonista, en un heroi poderós. Però els seus nombrosos desitjos comporten conseqüències molt perilloses. Cada desig li fa perdre un record del seu propi passat. La història interminable va ser escrita per l'alemany Michael Ende, això era l'any 1979 quan es va publicar, i a partir d'aquí va ser tan gran l'èxit d'aquesta novel·la fantàstica que es va traduir a 36 idiomes, almenys que sapiguem, que tinguem comptabilitzats. A partir d'aquí se n'han fet adaptacions al teatre musical que encara avui dia triomfen arreu del món, i potser la referència audiovisual més coneguda per tothom és una pel·li que ens remet als anys 80, l'any 1984, una pel·lícula basada en certa manera la història interminable i que tenia dues parts, perquè és una novel·la molt llarga, realment no interminable, però sí molt llarga, i la van haver d'adoptar en dos audiovisuals. A més, la primera part estava dirigida per Wolfgang Petersen, un director alemany de culte. De fet, va ser el director alemany que va dirigir la millor pel·lícula, diuen, del cinema alemany, Das Boot, El submarí. I què feia, no, Wolfgang Petersen, fent pel·lícules serioses sobre la Segona Guerra Mundial, però després també fent una pel·lícula fantàstica que va costar moltíssim de produir, perquè sembla que va ser una coproducció, doncs, això entre Estats Units, que ja sabem que són els jefes de la indústria cinematogràfica, però molta part europea, i va ser, doncs, tota una odissea. Sens dubte en teniu imatges al cap, del drac Fujur, aquell drac que de fet sembla un gos, és un drac pelut de color blanc volant pel cel. De tot plegat, en traiem diverses conclusions. De fet, deixeu-me dir que estem escoltant la cançó de Limmel, que va ser composada i feta expressament per la pel·lícula, per formar part de la banda sonora de la pel·lícula, tot un temacle dels anys 80. Deia que en traiem diverses conclusions, no?, de tot això que llegim a l'història interminable. Primer, que llegir no hauria de ser una activitat clandestina. De fet, avui dia ja no ho és, tot i que a vegades sí que demana cert aïllament, una tranquil·litat que hem de reclamar, que ens costa de trobar, no?, aquesta clandestinitat, aquest deixeu-me en pau que estic llegint. També una altra conclusió, que els lectors no som agents passius, queda ben demostrat. Quan llegim anem configurant el llibre més enllà dels desitjos de l'autor, no? Malgrat el que digui l'autor, el lector acaba de fer-se el seu llibre propi. I jo em pregunto si potser sí que és veritat que cada cop que ens endinsem en un llibre anem perdent o modificant bocinets de la nostra pròpia vida per adoptar-ne d'altres, no?, d'altres que aquest llibre ens aporta. Però la principal conclusió de tot plegat és que aquelles històries que ens fan entrar dins dels llibres, com si en formessin part, voldríem que no s'acabessin mai. Ràdio Cardedeu, Enric Rubio, bon dia!

0: Molt bon dia, Núria.
1: No t'agradaria tenir un drac d'aquests peludets blancs?
0: Escolta'm,
1: oh,
0: estic volant i somiant amb aquesta entradeta. Soc fan teu, eh? Felicitats, mare de Déu, quin inici.
1: Ah, no. Hi ha dies de tot. Va, però en sèrio, va. És que avui parlem de llibres.
0: Sí. I mira, avui el tema del dia, com ja has comentat, és un bon llibre per llegir a l'estiu. En tenim tants, però vaja, farem una mica de primer vista al passat i després alguna recomanació, Núria.
1: Sí.
0: És que, mira, un dels primers llibres que fa referència a la calor sufocant de l'estiu és l'Epopeia de Gilgamesh. I no només això,
1: no,
0: sinó que alhora és considerada l'obra literària, o dit d'una altra manera, el llibre en format de tauleta d'argila més antic de la història. I és que és originari de Mesopotàmia, com més i data ni més ni menys que del tercer mil·lenni abans de Crist. Poca broma.
1: T'imagines el portar-te una novel·la escrita en tauleta d'argila a la platja?
0: Bueno, sent aquella època la podies portar damunt del mamut del rinoceront llanut, segurament, perquè coincidien. Núria, en ell hi podem trobar descripcions sobre el clima extrem, la sequedat, la calor i els cicles de les estacions vinculats a les crescudes del Nil. Però avui toca refrescar-nos, així que, sens dubte, us porto breument, però algunes propostes ben diverses.
1: Ai, va, que bé.
0: En primer lloc, un dels clàssics contemporanis més aclamats de llibres de muntanya, Les muntanyes de la ment, del geni Robert McFarlane, o McFarlane, jo no sé gaire d'inglès, i és que des de finals de l'any passat, gràcies a Cusatani Edicions, que per aquí vaja els coneixeu bé,
1: macos, bona gent.
0: Des d'aquí una salutació, i tant que sí, podem gaudir d'aquesta obra en català, en el nostre idioma, un assaig memorable sobre el vincle de la humanitat amb les muntanyes.
1: Com dius? Recautem el títol.
0: Sí, Les muntanyes de la ment.
1: Vinga, apuntat.
0: És un assaig memorable, vist des de tots els prismes possibles, filosòfics, socials, religiosos, culturals. Sí, realment és una barbaritat. I si voleu muntanyes, però en format de novel·la, doncs El noi silvestre, de Paolo Cognetti. I ara, Núria, et porto una refrescada en majúscules, i és que hi havia una època en què tot està per fer i tot era possible. Els dos l'hem viscut bé aquesta època, i estem parlant dels 80. I mira, a més, amb aquesta cançó, doncs, aboquem bastant allà. Aquí tinc un llibre que ho demostra. Tilitxo 83, de Tuxit Edicions. Aquests són de Sant Celoni.
1: Sí.
0: Si jo et dic Himalaya i windsurf, penses que no caça, no?
1: No.
0: Doncs mira,
1: el 83,
0: el 83, més de 20 dies a peu, un grup de persones van sortir des de 800 metres sobre el nivell del mar i van arribar fins als més de 5.000 metres amb les respectives taules i veles. I tot per què? Doncs per poder fer windsurf en un llac glacial al cor de l'Himàlaia.
1: Així és
0: que, si voleu...
1: No?
0: Tilitxo 83. Són aquestes bogeries que, de fet, ara no han de passar, perquè ha estat preservat, però en aquell llavors era molt poca gent les que feia això, i bé, va ser una epopeia. I, escolta, Núria, deixa'm acabar escombrant cap a casa,
1: que
0: aquí a Cardedeu sempre dic que, per lo menuts que som, estem mal acostumats amb la cultura, perquè tenim més propostes que persones, gairebé. Així que avui acabem amb una autora local, l'Alba Dalmau, i el seu fantàstic Si una família, d'Angle Edicions, una novel·la que us farà riure pels colzes i emocionar-vos. Poques persones saben tractar els temes, inclús tabús, amb aquesta sornegueria i humor subtil en què ho fa l'Alba. Així que, Núria, ja veus que hem començat pel 3.000 abans de Crist, acabem el 25 i res. Jo t'emplaço a llegir molt i molt i molt, no només aquest estiu, sinó tota la vida.
1: Enric, jo sóc fan, de les teves recomanacions, perquè Déu-n'hi-do, has fet una passejada per llibres no obvis, no habituals, i que tots són petites joies. M'encanta, a veure si els oients són tan imaginatius i ens donen tantes idees. Sí.
0: Els emplacem. Recordem, Obert Vacances, el perfil d'Instagram es diu Obert Vacances, allà ens comenteu, si voleu, també pel WhatsApp, que trobareu allà també inscrit, així que esperem molts comentaris i també per àudio.
1: Fins ara, Enric, compte que tornem a connectar a les 10. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Doncs vinga, deixem les sonoritats dels anys 80 i això, si tornem al present 2025, i ho fem per explicar-vos aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: La primera entrevista ens durà a parlar sobre els reptes que afronta aquest estiu la fruita dolça a Lleida. Després estrenarem un podcast setmanal sobre cultura popular, la primera entrega, els elements de foc que hi ha a les nostres festes majors. I encara en terres lleidatanes visitarem Raimbat Natura, un projecte gastronòmic i natural. Anirem a jugar al frisbee, però a jugar de veritat, eh? No allò pim-pam a la platja entre amics, no, competició de frisbee avui de la bona. Seguirem amb el programa o amb el podcast dedicat a l'eclipsi, avui segon lliurement, i atenció per tots aquells que tingueu, no mascotes en general, no, gossos, perquè estrenem durant aquest estiu un podcast que anomenem Dog Tips i que ens dona això consells sobre com cuidar els gossos, peluts o no, durant l'estiu. Tindrem un apunt d'agenda també i la pregunta del dia, ja ho heu sentit, que segueix latent, ens heu de fer recomanacions de lectures d'estiu o d'hivern, del que siguin, però en tot cas, lectures, llibres, volem llibres, còmics, novel·les gràfiques, el que sigui, qualsevol cosa en paper o en format digital que ens porti cap a altres mons. Ara sí, arrenquem programa i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
1: La primera parada, com és habitual, i si no canvien les coses, la fem a Girona. Saludem el Saïd Esbaides de Girona FM. Saïd, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
1: El PSC s'ha pronunciat a Girona, no?, sobre el trencament del govern municipal.
3: Sí, ja comencem a viure una mica la ressaca d'aquest trencament de govern, i és que el PSC de Girona diu que el trencament evidencia un govern fracassat, però allarga també la mà per evitar la paràlisi. De fet, els regidors Bea Esporrini i Maxi Fuentes creuen que la sortida de Junts s'ha fet de manera improvisada i sense cap raó explícita, més enllà de l'electoralisme. De fet, podem escoltar Maxi Fuentes.
4: Podríem sintetitzar-ho amb el concepte de criteri electoralista. Efectivament, jo no trobo cap altra explicació que no sigui aquesta. Costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre per què ara i quines són les raons de fons d'aquesta marxa ara, en aquest context, insisteixo, sense res especialment rellevant o almenys sense cap atenció especialment evident que se'ns pugui explicar de manera molt sintètica i tothom pugui comprendre.
3: De fet, els socialistes asseguren, però, que allarguen la mà a pactar pressupostos i allò que calgui per evitar que continuï la paràlisi i que Girona quedi bloquejada els pròxims 10 mesos.
1: Això pel que fa al PSC, però Esquerra Republicana era el tercer partit del govern fins fa poc. Què en diuen?
3: Doncs condiciona continuar el govern a la proposta de Cartipàs que pugui fer Guanyem i a un funcionament més eficient de l'Ajuntament. De fet, ho van fer ahir a través d'un comunicat, no?, en compareixença pública, on els republicans reclamen tant a Salelles com també Guanyem que faci passes cap a aquest sentit i constaten també la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora, almenys fins al final del mandat.
1: I això pel que fa a la política municipal, més enllà de la política, Saïd, altres notícies?
3: Doncs 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre un porxo d'una masia a Batet de la Serra. De fet, els equips d'emergència van rebre l'avís ahir a les 14:59 hores. Fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 7 ambulàncies del SEM, un equip conjunt també, un helicòpter medicalitzat, l'equip de psicòlegs i efectius dels Mossos d'Esquadra. De fet, arran de l'accident, el SEM va atendre les 22 persones del grup, en aquest cas 6 monitors i 16 menors. Segons el balanç, van traslladar en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. Els 12 ferits restants els van portar a l'Hospital d'Olot.
1: En seguirem també l'evolució. Saïd Esbaides, Girona FM, moltes gràcies.
3: Una abraçada.
1: Una abraçada. La propera connexió ens du a terres barcelonines des de Rubí. Saludem la companya Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Comencem un dia més parlant d'incendis.
5: Doncs sí, ahir va ser una altra jornada on, per desgràcia, els incendis van tornar a ser clars protagonistes. Cap a les 3 de la tarda es va declarar un nou incendi a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Els bombers el van donar per estabilitzat cap a 9:15 de la nit i les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç dels agents rurals. També ha obligat a confinar un hostal, algunes cases aïllades, un càmping i una casa de colònies. El dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua, 12 bombes i agrupacions de defensa forestal. De moment, els confinaments es mantenen per precaució, tal com ha explicat el sotinspector dels bombers, Joan Reyes.
6: totes aquestes masies i aquests centres, doncs, en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació, doncs, és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però sí, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puigdolena. Hi ha focus secundaris, doncs, que els estem treballant, que van apareixent a mesura, doncs, que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
5: Reyes també ha aclarit que no consta que hi hagi ferits per l'incendi, però ha recordat que davant una ordre de confinament el lloc més segur és quedar-se allà on t'agafa. Ara l'objectiu és mantenir les flames dins del perímetre marcat amb previsió de controlar l'incendi entre dijous i divendres. També ahir, cap a les 9 del vespre, els bombers de la Generalitat van donar per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que recordem va iniciar dimarts a la tarda a la zona de l'ermita Can Massana.
1: Seguim parlant de confinament, però en aquest cas per una fuita de productes químics?
5: Doncs sí, Núria, ahir al migdia 33 persones van haver de ser confinades a l'estació de trens de la Llagosta, al Vallès Oriental, per una fuita, com comentaves, en un contenidor amb matèries perilloses. La fuita estava localitzada a un tub exterior de la cisterna d'un dels trens que transportava productes químics en capacitat de 23.000 litres. Els bombers van rebre l'avís al migdia i van activar 7 dotacions per taponar la fuita, i Protecció Civil també va activar en fase d'alerta el Pla Ferrocat. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques va posar en marxa dues ambulàncies de manera preventiva, però finalment no van haver de fer cap atenció perquè no hi va haver cap persona afectada. L'incident, però, sí que va obligar a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fost i Montcada i Reixac, tal com va informar Renfe.
1: I ja simplement un apunt per dir-vos que a Barcelona ja entra en funcionament el projecte a 50 graus.
5: Doncs sí, com aquesta setmana que tenim calor extrema i ho estem vivint a primera mà, és un dels principals riscos climàtics per a les grans ciutats mediterrànies com Barcelona. I per això l'Ajuntament va donar ahir el tret de sortida al projecte Barcelona 50 graus, assajar avui per respondre millor demà. La iniciativa està inclosa dins el Pla Calor 2025-2035 i es va presentar en un acte al Saló de 100 que té per objectiu reforçar la preparació de la ciutat davant escenaris climàtics de calor extrema en les pròximes dècades.
1: Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. I avui passarem una bona estona en Terres Lleidatanes. Des de UAU saludem en aquest cas el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de l'aeroport de Lleida-Alguaire,
7: que tindrà el segon hangar més gran de Catalunya amb una superfície de més de 6.000 metres quadrats destinat al manteniment d'aeronaus. La infraestructura, impulsada per l'empresa Hevitech HLAN, entrarà en funcionament el pròxim mes de novembre i comptarà inicialment amb 5 línies de producció per treballar de manera simultània en 5 avions. Les obres del nou hangar avancen a bon ritme i un cop entri en funcionament es convertirà en el segon més gran de Catalunya. De forma paral·lela, el govern ultima un segon hangar de 1.200 metres quadrats més, amb el qual quedarà ocupat tot el sol industrial previst inicialment a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Ahir va visitar les obres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va recordar que el govern continua treballant en el pla especial amb l'objectiu d'ampliar el sol destinat a l'activitat econòmica a l'aeroport. Hevitech HLNA també va explicar que el nou hangar s'ha dissenyat per poder acollir tant avions de fuselatge estret com ample, inclosos els models de Boeing i d'Airbus. Amb 5 línies de producció, la companyia preveu fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus durant la primera temporada. Per posar en marxa l'activitat, invertirà inicialment 10 milions d'euros en equipament i ja estudia com construir dos hangars més per concentrar tota l'activitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
1: Després en parlarem àmpliament de la campanya de la fruita dolça, però sí que us volem dir, no, encara que sigui en forma ràpida i breu de notícia, que Unió de Pagès ja alerta de com està condicionada aquesta calor extrema.
7: Doncs sí, el sindicat assegura que les altes temperatures estan reduint el calibre del préssec i la nectarina, provocant una davallada de fins al 40% en la collida de la pera i deixant taques per cops de sol en la poma. Aquesta situació, segons el sindicat, arriba en un moment en què els costos de producció també s'han disparat. Calcula que s'han incrementat entre 8 i 10 cèntims per quilo, prop d'un 20%, per l'encariment de l'energia, del combustible, dels envasos i de la mà d'obra. Per això adverteix que moltes explotacions només cobriran despeses enguany en alguns casos, ni tan sols arribaran a fer-ho. Desgranant una mica, la pera és el cultiu que presenta una situació més complicada. Unió de Pagesos preveu una collita d'un 40% inferior a la de l'any passat, una causa del mal quallat provocat per les pluges de la primavera i per l'aparició del foc bacterià. A més, recorda que si es compara amb una campanya normal, el potencial productiu de moltes finques s'ha reduït fins a un 60%. I d'altra banda, i pel que fa a la poma, la producció es manté estable, però la calor està provocant escaldats que en dificulten la comercialització. El sindicat recorda que quan les temperatures superen els 36 graus, els arbres deixen de treballar amb normalitat i això repercuteix directament sobre la qualitat de la fruita.
1: Ho trobarem a les nostres fruiteries i verdoleries, perquè al final això escampa a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó. Una abraçada.
7: Adéu, gràcies.
1: Tornarem a UAU Lleida després pel que fa a més qüestions d'actualitat i tornem a Terres Lleidatanes, però ara ens quedem, si ens ho permeteu, per tancar la ronda d'actualitat a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
1: Seguim parlant d'incendis.
8: Doncs sí, els bombers han donat per estabilitzat una represa que es va declarar ahir a la tarda de l'incendi d'Aiguamúrcia a Querol i a Pontons, a l'Alt Camp. És el quart incendi aquesta setmana en aquesta zona. L'incendi es trobava en una zona molt propera al que hi va haver diumenge. Recordem que la línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra apunta que l'incendi de diumenge el podrien haver provocat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, justament ahir també es va reunir amb els municipis afectats per aquest incendi. En aquest sentit, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha dit que no pararan fins trobar el responsable dels fets.
9: Les mesures ja es van formalitzar el mateix dia, el diumenge a la nit, i es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi.
8: Des de diumenge s'ha augmentat la vigilància per evitar que es vagin declarant més incendis.
1: I avui, escolta, hem de fer una parada i felicitar totes les persones que es diuen Carme.
8: Doncs
1: Carme,
8: sí.
1: Carmeta, Carmenxo, no se m'acord.
8: Tots els seus derivats. Tots els seus derivats.
1: Felicitats perquè... a les Carmes i, de fet, a tothom que es dedica d'una manera o altra al mar.
8: Exactament, perquè avui és el dia de la Mare de Déu del Carme, és festa al barri mariner del Serrallo d'aquí de Tarragona. És festa, el barri mariner és festa gairebé tot el juliol, podríem dir, perquè Sant Pere, la Mare de Déu del Carme...
1: Sant Patrons i tal.
8: Però bé, d'alguna manera continuen les seves festes, ara amb la Mare de Déu del Carme, i aquest dijous, coincidint amb la patrona dels pescadors, tenen diferents actes. El dimecres ja es va viure la tradicional processó de torxes, però el moment més solemne arribarà avui, la Diada de la Mare de Déu del Carme. Al migdia se celebrarà la missa i al vespre la tradicional processó pels carrers del Serrallo i el passeig marítim a partir de les 7 de la tarda. Les festes es tancaran el 17 de juliol amb un concert de l'agrupació coral del Serrallo a la parròquia de Sant Pere.
1: Això és el que passarà aquí al Serrallo a Tarragona, però segur que més d'un que ens esteu escoltant dieu sí, i a casa nostra també, perquè qui té no, algun enclau pescador, qui té tradició pescadora, doncs celebren les festes de la Mare de Déu del Carme. Sí. Més o més de la mateixa manera, no? Amb mar i...
8: Sí, és festiu en molts punts de Catalunya avui.
1: Doncs vinga, ho agafem així al vol, Marina, i dediquem avui el programa a tothom que es diu Carme i als pescadors i pescadores. Tothom que es dedica a l'art de la pesca.
8: Des d'aquí, felicitats.
1: Clar que sí. Moltes gràcies, Marina. Tancada la ronda d'actualitat, entrem en matèria amb la primera entrevista.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: En les darreres setmanes, el sector de la fruita dolça viu un dels moments més intensos de l'any, amb la campanya ja en marxa. Una temporada que està marcada per les altes temperatures que afecten alguns cultius, com hem vingut sentint en els diferents informatius. Però per la gestió dels temporers en plena activitat agrària i per la situació que han viscut diverses explotacions arran dels darrers incendis al territori, també és una afectació que hi ha. Ara bé, també voldríem fer una tirada fora del territori, perquè els darrers mesos també han estat marcats pel tema dels aranzels de Donald Trump i tot el tema de les exportacions. En definitiva, per parlar de com està afrontant el sector aquest inici d'estiu i quins són els principals reptes de la campanya d'enguany, avui ens acompanya Néstor Serra. Ell és coordinador d'Unió de Pagesos de Lleida. Una entrevista que condueixen els companys de Munt FM i saludem l'Arnau Vilà Font. Arnau Vilà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Munt us estreneu a l'antena, em sembla, no? Primera entrevista que fem, sí?
1: Sí, enguany? Correcte. Ens estrenem aquesta temporada estiuenca.
0: Aquesta temporada, perquè sou dels veterans, dins l'Obert per Vacances.
1: Sí, estem ja portem uns anys i un pla, evidentment, un pla. I avui, doncs, comencem a tirar cap al territori i fer una mica de veure com està la terra, no?
0: Doncs sí, de fet, és una entrevista que és gairebé obligada perquè estiu i fruita dolça va tot de la mà i cada any sembla que està una mica més difícil les coses, si no és per una cosa és per una altra, i és per les altes temperatures. Presenta'ns a tu mateix, Arnau, el convidat.
1: Doncs sí, tenim el Néstor Serra, que és el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos, i primer li volia fer una pregunta. Primer de tot el saludo, Néstor, bon dia i benvingut.
2: Bon dia.
1: Primer de tot volia preguntar, no?, tot el tema de les altes temperatures, que s'ha estat parlant els últims dies, ja que productors de fruita doncs afirmen que aquestes temperatures estan malmetent les collites i que aquest ha estat un dels temes de preocupació de la campanya, per no dir el que més, si és que no n'hi ha hagut prous. Ens podries explicar una mica en què consisteixen, no?, aquests danys a la collita relacionats amb el calor, amb les altes temperatures?
2: Primer, la calor que he fet ja no aquests últims dies, també la que va fer el maig, la fruita va creixent, i com que l'estrès hídric, vale, l'estrès hídric que té aquestes plantes, pues no van permetre el prou desenvolupament de la fruita, en aquest cas de la pera. Sí que per altres varietats va anar bé, per la fruita d'os va anar bé perquè necessitaven calor per madurar, però en aquest cas lo que estem collint ara, que és que és la pera, pues aquestes calors que va fer al maig, vale, va estressar l'arbre, i això va produir que els fruits no creixessin tant, i ara estem collint, i les mides, perquè collim a mida,
1: sí,
2: vale?
1: El calibre, no?
2: El calibre, correcte, ben dit. El calibre, pues, no és l'esperat, i, bueno, i això tindrà resultats negatius pels productors de fruita. I després, amb aquestes calorades, que no són habituals, sí que és habitual que faci calor, però no tan sostinguda, no, és a dir, no tants dies seguits. Clar, les plantes, pues, hi ha moltes varietats, com per exemple la conferans, que necessiten humitat, l'arbre, necessita humitat l'arbre, no el fruit, aquí s'ha de tindre en cuidado, perquè després el fruit se malmet amb les humitats. L'arbre, pues, també... aquest excés de calor s'estressa, i si mireu, si us passegeu per la carretera, podeu veure arbres que estan completament secs, i és a causa d'aquest estrès hídric, que és a causa de la calor.
1: Vale, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I dic, aquesta problemàtica fa uns anys enrere, ja no dono un barem, però dic, uns anys enrere no era comuna, o no us preocupava, o sabíeu que podia acabar amenaçant?
2: Anys enrere, deixant, per exemple, en aquest cas de la conferència o d'aquest estrès hídric, deixar l'herba alta, te podria aguantar, però ara ni deixant la herba alta no s'aguanta. L'únic que hi ha mesures de correcció, però amb això esperem, i el dilluns, bueno, la setmana passada o així, van sortir les ajudes pel canvi climàtic, és allí per posar malla per les pedregades i tot això, vale? que esperem, vale? No n'hem tingut cap enguany, veig que ve negre per Aragó. Esperem que no sigui avui el primer dia, esperem i desitgem,
1: sí.
2: Pues això, aquestes malles que serviran per la pedra evitaran que el, com que hi haurà, farà ombra, diu, que aquest, que aquest, que aquests arbres tinguin, tinguin aquest estrès.
1: Vale. Però que principalment és una malla per les pedregades.
2: Sí, sí, és una malla per les pedregades, també. Però que també podrem, també podrà solucionar, vale, aquest problema que tenim, perquè si no molta gent s'ha replantejat. Aquí a Lleida són grans productors de pedra, conferents, tothom ho sap, vale? Pues s'ha, pues, bueno, clar, baixes la producció perquè no tens calibre, l'arbre s'estressa, l'any que ve aquest estrès de l'arbre no et donarà els fruits que has d'esperar l'any que ve, pues clar, nosaltres no podem tindre la terra allí per sol mantindre un tronc que no et doni fruits. Nosaltres som productors, vivim de la fruita, i si l'arbre no fa fruits, pues l'hem d'agafar i hem de canviar de cultiu. Per veure, és això. És, no diem, diem ni canvi climàtic, diem ni calor més sostinguda, però que és el que tenim, vull dir.
1: I allargant una mica més la teva explicació, també es diu, no, que ara els pagesos es troben amb aquesta situació de que saben el seu cost de producció, que també ha pujat, ara en parlarem després una mica, però dic, es troben amb la situació de que saben el cost de producció però no saben quan rebran pel quilo o pel fruit en qüestió. Dic, explica'ns una mica aquesta situació perquè preocupa també, evidentment, els productors.
2: És una cosa... Quan el que explicaré, suposo que hi haurà molta gent que ho sap, i si no... nosaltres, durant un any, cuidem els arbres, fem els tractaments que no es toquen, els esporguem, els aclarim perquè el fruit surti bo, els collim, i a l'hora de collir portem aquest producte a un magatzem, una cooperativa o el que sigui. Lo portem sense saber el preu que en rebrem, és a dir, nosaltres portem tants quilos de fruita, no sabem. Algun empresari s'imagina que portés, jo sempre poso el tema de tornillos, no?, perquè és més, soc més bàsic, portés mira, aquí davant que tenim lo, no, no puc dir noms, vale? amb una ferreteria 100 tornillos sense saber el cost que valen aquests tornillos, i dient-li lo de la ferreteria, bueno, quan sàpiga el preu que els he venut, després ja et pagaré. Entens? Pues això és el que ens passa des de històricament, i el que reclamem, i sobretot des d'Unió de Pagesos, que ja que hi ha la llei de la cadena alimentària, ja que sabem els costos que ens, que després ho parlarem, els costos que ens costa a fer aquest quilo de fruita, perquè ho sabem, perquè nosaltres hem esporgat, el que he dit abans, hem esporgat, hem fet els tractaments, hem collit, i ho portem a la cooperativa. La cooperativa o l'emmagatzem sap el que val l'emplatonar, sap el que val el plató, sap el que val tot, i després això. Tot això nosaltres ho sabem, el que ens costa. El que no sabem és el que val aquell quilo de fruita. Perquè, si vols, entrem ara, no? Perquè ja no estem parlant de la distribució, això, que això és el que es queixava i el que denunciava Afrucat. Ja no estem parlant de la distribució de l'estat espanyol o de Catalunya, sinó ja la distribució de les grans distribuïdores d'Europa. Les grans distribuïdores d'Europa han dit, paguem fins aquí, si voleu, veneu, vale? Si no, i si no, us l'heu de menjar. Clar, quan et trobes amb aquest paradigma que et diuen amb aquest preu has de vendre, clar, i tu saps que aquell producte te costa més de produir, més del que t'estan pagant, doncs aquí jo crec que ja no a nivell espanyol, sinó a nivell europeu, hauria d'haver una llei que protegís a nosaltres, és a dir, la llei de la cadena alimentària, que fos a àmbit europeu. No ho sé. Si no, nosaltres en aquest joc no hi podrem entrar. En Europa segur que deuen tindre, si, quan fan aquest joc les grans distribuïdores, segur que deuen tindre altres mercats per pugues alimentar. Jo aquí, perdoneu, ho desconec, vale? Però clar, quan un fa una jugada com això, amb la calor que fa, la fruita és lo, perquè sempre s'ha dit, si al nord d'Europa o a Europa, dic al nord d'Europa perquè sempre és, vale? A Europa fa calor, la fruita se menja, vale? Si fa fred, hi ha una frenada, vull dir, això és així, clar. Però ara enguany nos hem trobat que hi ha molta demanda, però els distribuïdors diuen, ei, amb aquest preu, si no, carretera i manta.
1: I t'has d'aguantar.
2: T'has d'aguantar. És això.
1: Un altre tema a tractar, evidentment relacionat amb l'agricultura, és el tema dels incendis i la gestió forestal. Hem vist en els últims episodis que s'han donat d'incendis on han estat els propis pagesos, els que han anat a primera línia de foc a fer de tallafocs. També quina opinió et dona, com ha viscut el sector aquests capítols?
2: Nosaltres, i a més avui porto la samarreta que des del mes d'abril vam Unió Pagès vam iniciar una campanya que es diu Pagesia o Foc. Està dit tot, o pagesia o foc, o estimem la pagesia, ja no es respectem, l'estimem. Què vol dir estimar? Pues que quan anem al supermercat comprem d'allò de proximitat. Si veiem alguna cosa que no ens quadre, algun producte que sabem que hi ha pressics d'aquí i el pressic ve de, no vull dir, d'un país, ei, denunciau. Estimar és això, estimar la pagesia és això. Això el que pot fer la gent de peu, vale? Vull dir, comprar cosa d'aquí, proximitat, no és 100 quilòmetres, 200, vull dir, cosa que estigui aquí, vale? Cosa que sàpiguis que tornarà cap al territori, vale? Els pagesos som els gestors del territori. El 80% del territori de Catalunya està gestionat pels pagesos, vale? I aquests pagesos han de viure d'allò que fem. Si no podem viure, a poc se van deixant, com estan parlant els últims dies, se van deixant tots aquells raconets que no són més productius, vale? Los anem abandonant. Què significa això? Estimar també que l'administració no surti tant al faristol, sinó que volem ajudes directes, no directes. No, que no s'estimi.
1: Cura, no? Cura, potser,
2: sí,
1: no? Cura.
2: Que no s'estimi, que no s'escoltin. Que no s'escoltin. Que no s'escoltin en les demandes que fem, que les fem no perquè no es queixem. Els pagesos, ei, que nosaltres la feina la tenim a casa, no la tenim ni a la carretera ni quan surtin els tractors, vull dir. I després, que els pagesos, clar, que sortim a apagar el foc. Nosaltres vivim d'aquell terreny. Nosaltres treballem aquell terreny. Nosaltres veiem, estem treballant, estem llaurant, estem segant, estem cosechant, estem el que sigui. Veiem si hi ha una columna de focs. Nosaltres som els que avisem els bombers. Nosaltres, amb els nostres aparells, som els que intentem sofocar aquell incendi, sempre amb precaució i sempre amb un comandament dels bombers, no? I assessorats pels bombers. Vull dir, és això, vull dir que la pagesia, vull dir que la gent respecti, és a dir, que en comptes de gastar els diners, no, dic, cada un se'ls gasta com vol, no? Però ho dic perquè ho veig. Mirem uns quets, unes bambes, vale? Valen 10 euros. Intentes, si no los compres. En lo menjar busquem allò més barat. Hòstia, el que ens posem a la boca...
1: L'escatimar, no?
2: Sí, el que ens posem a la boca, el que nosaltres vivim, vale? Sí que lluïm, en el que lluïm no ens estem de res, i en el que vivim n'estem de molt, no? Pues això és, vol dir, estimar la pagesia. Nos han d'estimar, els pagesos ramaders nos han d'estimar.
1: Una última qüestió, Néstor, ens queda un minut i mig, ens anem acabant, però abans et volia preguntar el tema dels arancels de Donald Trump, és a dir, al final això es parla cada dia, ni a estiu i a hivern, dic que... Com esteu? Esteu mirant les notícies, esperant lo millor i lo pitjor, depèn del que digui el senyor de Washington, no, o com,
2: aquest,
1: com aquest es viu,
2: senyor,
1: això?
2: Aquest senyor hi té els seus mal de caps, i vull dir, el cap lo té molt gran, no vull dir, si entén. Nosaltres el que ens preocupa amb tot el tema d'arancels és Mercosur, vale? Aquí la Comissió Europea va firmar uns acords il·legals, perquè ho va firmar unilateralment la Ursula von der Leyen. Va firmar ella, això està en recurs, i això sí que no es preocupa, vale? Això sí que no es preocupa. Aquest tractat que se'n diu Tractat de Mercosur, que els pagesos, alguns pagesos i ramaders, n'hi podem sortir perjudicats. Aquí sí, el que avui se desperta Donald Trump i pensi en Espanya i demà pensi en no sé qui, això no es preocupe, perquè no hi ha, hi ha els tractats que hi ha tot el que hi ha, nosaltres no regim per una Comissió Europea, no ens tracta a nosaltres, sinó ens tractaria a tot la Comissió Europea per igual, vull dir que no, aquí no, això no és preocupació en aquest sentit.
1: Magnífica, doncs Núria, crec que hem pogut fer una pentinada de com tenim la terra, les preocupacions, i crec que almenys doncs, en aquests 15 minuts hem pogut explicar més o menys la situació.
0: Doncs sí, no descartem, tornar a fer entrevista a mesura que s'acabi l'estiu, no?, per saber també com tanquen la temporada i com afronten la nova estació de l'any. Moltíssimes gràcies, companys, des de M1 FM, Rau Vila, una abraçada forta.
1: Un plaer, Núria, i també doncs, el Néstor Serra, el responsable de Lleida, el coordinador de Lleida d'Unió de Pagesos.
2: Merci a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara cada dijous és el primer podcast de la jornada. Us explicarem històries de cultura popular. Viatjarem per tot Catalunya per fer-nos ressò de com es viuen les festes o la cultura popular, que és això que té la seva manifestació potser més visible, més ostentosa en les festes populars. I ho farem de la mà de la nova ràdio de Reus. El David Fernández ha recollit especialistes en cultura popular i cada setmana ens portarà un podcast, com deien, repassant costums i celebracions que formen part del nostre patrimoni festiu. Avui comencem bé, amb foc, però foc del bo, no del que crema i fa mal als boscos, no, foc de festa.
4: El foc és un dels grans símbols de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa, un sentiment compartit que s'ha mantingut viu durant segles. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: És un tret d'identitat de la cultura catalana, perquè sense foc no faríem festes. El component simbòlic del foc és molt potent, perquè el foc és transformació, s'obté a partir d'una reacció que fa que desapareixi un element físic, en el cas de la combustió, per generar llum i escalfor, no? I aquest simbolisme de transformació doncs ja li atorga, vull dir, un paper molt important a la cultura. Tot això li ha donat al foc de combustió li ha donat una importància enorme.
4: En el calendari festiu, al llarg de l'any, trobem festes en què el foc té un paper significatiu. Festes molt representatives dels països catalans, però que alhora compartim amb altres territoris de la Mediterrània.
5: No és exclusiu, que això és important dir-ho. Una cosa pot estar molt, un fet pot estar molt arrelat i no per això ho podem compartir amb altres cultures que ens són properes o no tan properes, perquè el foc és bastant universal.
4: Trobem el foc en celebracions molt diverses, cadascuna amb les seves particularitats, però totes comparteixen un mateix fil conductor: convertir el foc en una expressió de festa, participativa, de patrimoni i d'identitat col·lectiva.
5: A l'hivern ens trobem que hi ha fogueres, que hi ha manifestacions de cremar falles com pot ser les de Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Fiafaia, però sobretot ens trobem a l'hivern que hi ha moltes poblacions que la canalla va esperar els Reis d'Orient amb torxes, amb atxes o amb aixames fetes d'espígol o barballó, com en diuen en altres terres, que és la mateixa planta, no? Taradell, Tona, Cas de Vandellòs o la Ria de Gaià o el Priorat Margalef de Montsant, podíem esmentar Mollà. La gran festa de foc de l'hivern és Sant Antoni del Rux. Sant Antoni del Rux va acabar concentrant tota una sèrie de pràctiques tradicionals en la qual la foguera és el centre de la festa. Foguera que a partir de les Terres de l'Ebre la trobem documentada o viva a moltíssimes poblacions, i no ho sé, el cas d'Escó, la Ribera d'Ebre, amb la foguera com a centre, al voltant del qual es dansa, es balla la jota.
6: De Sant Joan és nit d'alegria.
5: Si entrem amb l'entrada de l'estiu, doncs el foc torna a ser cabdal. Focs de Sant Joan, fogueres que abans preparava la canalla per carrers i places, que es preparaven els masos en indrets aïllats, i que ara, si hi ha hagut un canvi significatiu, és per una banda que cada vegada el foc és més associatiu, hi hauria també, però, tota la tradició de falles del Pirineu. Són ben conegudes les de Gil i les de Gil, que fa anys, més, potser més anys que se'n parla, però Durro, Arill, la Vall, Barruera, Lens, és a dir, trobaríem un llistat també important de falles que es baixen des de la muntanya.
4: Les festes de foc tenen arrels molt antigues, però no són pas una fotografia del passat. Han anat canviant amb el temps, adaptant-se a noves realitats, incorporant mesures de seguretat i mantenint sempre un element essencial, la participació de la comunitat.
5: Continuen tenint sentit les festes de foc perquè, bé, perquè les persones necessitem aquests punts de trobada comunitari, ens agrada descobrir a la festa, ens agrada participar a la festa, i el foc continua tenint tot aquest atractiu, i per tant és un element que lluny de córrer el perill de desaparèixer. Evidentment, l'únic problema aquest del foc és que avui té uns condicionaments de control, de gestió de risc, que potser en el passat doncs anàvem més a l'ample, també perquè hi havia unes formes de vida en les quals moltes coses estaven estructurades d'una manera diferent, és a dir, també es treballava d'una manera diferent al bosc, també l'entorn doncs es feia servir d'una altra manera, o la mateixa estructura urbana permetia que hi havia moltes places i carrers de terra on cremessin les fogueres.
4: Les festes de foc continuen emocionant perquè són molt més que una representació. Cada espurna recorda que la cultura popular es manté viva quan hi ha persones disposades a fer-se la seva i a transmetre-la a les futures generacions.
0: Aquest sí que és el foc d'aquell bo, del que ens agrada, no?, amb aquest crepitar, aquell clic-clic-clic-clic de les flames i de la fusta. El foc avui està protagonista dins del podcast que hem estrenat i que ens acompanyarà cada dijous de la mà de la Nova Ràdio, un podcast sobre cultura i tradició. Seguim endavant. Mira, la Toscana sempre és un bon desig per marxar de vacances, no? És una bona destinació, però a vegades fa fins i tot mandra mirar els vols, sobretot pagar els vols. Doncs tenim una bona opció per tots aquells que us agradaria anar a la Toscana però que no hi acabeu d'arribar. És una proposta molt a propet de casa que s'hi assembla molt. Ara bé, si deixeu que passi aquesta calorada, quasi que millor, perquè marxem cap a Ponent, cap a Terres Lleidatanes de nou. Allà us presentem l'espai Raïmat Natura i encara el que és millor, la seva oferta enogastronòmica. La Laura Alcalde, de la Ràdio Rosselló, està doncs allí. Jo crec que entremig de ceps i de raïm. Laura, bon dia.
7: Bon dia,
0: Núria. On estàs, Núria, exactament? Doncs... Que m'han dit, compta amb la cobertura. Dic, ui, ui, ui.
7: Ara creuem els dits, perquè aguanti això, perquè el paratge és magnífic. No estem entremig de les vinyes, perquè ens hem hagut d'elevar un pelet més, per això, perquè aguanti aquesta connexió, però som enmig d'un entorn natural de privilegi. De fet, et diré que ahir vam escriure aquest guió a 41 graus i avui fa una fresqueta magnífica, està tot ennuvolat i han caigut fins i tot 4 gotes.
0: Per tant, ostres, quin luxe.
7: Molt agraïts.
0: Quin
7: molt luxe. Agraïts des de Ponent a la meteorologia.
0: Diuen que el raïm li va molt bé que s'estressi per la calor, però no sé si tanta,
7: No sé si tanta, Això ens ho hauran de dir els experts. De tota manera, avui us convidem a passar per aquest espai, per aquest espai que podria semblar la Toscana perquè és un espai natural, ecològic, visible, visitable, volem dir, de més de 700 hectàrees dins de la finca vinícola més gran de l'estat, que com sabeu és Raïmat. De fet, els visitants poden descobrir-lo a peu, en bicicleta, recorrent diferents itineraris o, atenció, des de l'aire, sobrevolant en globus aerostàtic, que això sí que és tenir una visió magnífica. Però avui ens volem fixar una mica en l'oferta gastronòmica, que també per conèixer un territori al final ens l'hem de menjar una mica. Vull saludar al Jesús Jimena, xef de l'Espurna. Hola, què tal? Molt bon dia, Jesús.
8: Hola, bon dia, Laura, què tal?
7: I també responsable de l'Espurna Natura, que és com traslladar l'Espurna, que és el seu restaurant, al bell mig de la ciutat de Lleida, una mica en aquest entorn natural, no, Jesús?
8: Pues sí, és just això. L'Espurna Natura significa pues, l'adaptació que fem de la nostra cuina al restaurant L'Espurna de Lleida, amb aquest espai tan magnífic que comentaves de Raïmat Natura.
7: Escolta, fes-nos una mica una fotografia. Estem asseguts aquí a la part posterior, diguéssim, de l'espai Raimat Natura, que està, com dèiem, elevat, per damunt de les vinyes, però fes una foto radiofònica perquè la gent ens entengui una mica.
8: Doncs bueno, per començar, cal destacar que aquesta zona on estem és de natural, és àrida, i gaudim de tota aquesta vinya, d'aquesta horta que hi ha aquí al voltant, gràcies al canal de Catalunya i Aragó, que és una modificació, no?, a canvi de portar aigua en aquest espai, doncs bueno, relativament actual, no?, del segle passat. I gràcies a aquesta incorporació d'aquest canal, doncs ja tenim aquí regadiu, i això és el que deixa fer conreu, no? I aquest conreu, que ens porta basses, ens porta, bueno, pues aquest espai que veieu, aquí Raimat fa molt bona feina en quant a respectar-ho molt i ser lo més ecològics possibles, i acaba tenint, doncs, tot aquest context natural, doncs, que bueno, doncs gràcies a això el que ens envolta aquí és un llac. Aquest llac està envoltat de vinya, tenim uns quants turonets per aquí,
7: uns monticles així, sí, àrids, com tu bé deies.
8: Exacte,
7: eh?
8: Que de fet hi ha vins de Raimat que reben el nom d'algun d'aquests turons. Bueno, i la veritat que és un espai màgic.
7: Hi ha molta fauna, perquè hi ha moltíssims ocells i també molta població de conills, hem de dir-ho,
8: Sí, bueno, amb això aquí hi ha lo bo i lo dolent, no?, de ser respectuosos amb deixar que la natura segueixi el seu curs, en quant a que, per exemple, els conills, doncs, estan respectats i, per tant, doncs, ells van fent i hi ha un volum bastant, bastant alt. La manera que hi ha de controlar aquesta espècie, pues bueno, són des del medi natural. Aquest any, igual que hi ha molts conills, també hem vist moltes serps. També hi ha diferents aus que també són depredadores d'aquest conill, i bueno, al final lo xulo és que el raïm està aquí envoltat de tot aquest espectacle, i això és un valor afegit increïble.
7: I aquí com cosiu l'oferta gastronòmica? És a dir, com porteu la vostra proposta aquí, en aquest espai, que és un espai privilegiat, que dèiem que podria semblar-se a la Toscana, però escolta'm, direm que és quasi millor que la Toscana, per què no?
8: Bueno, ho hem de dir perquè som d'aquí, i la veritat que sí, que és un espai que està a 15 minutets de Lleida. Té aquest petit inconvenient de tenir que desplaçar-se, però avui en dia ens desplacem a tot arreu, i pel mateix preu, doncs podem estar aquí, que això és meravellós. En quant a la nostra oferta, pues, bueno, nosaltres, com bé deies, això és un espai per gaudir, no? I nosaltres el que volíem era ser molt, molt accessibles. Hem fet una proposta molt, molt informal, però feta amb molt carinyo. Una bona selecció de formatges, una bona selecció de pernils, tenim una croqueta, d'embotits, tenim una croqueta, tenim una esqueixada, fem una amanida de tomàquet del nostre hort fantàstica, i després, pues, també toquem una mica la brasa, amb una referència de gambes molt bones, amb un entrecot de vaca madurada també que surt molt bé, i tenim postres, i tot això, pues, acompanyat de vins Raimat, que tothom qui ve pot provar, si no tots, la majoria de vins que ofereix el celler, ja sigui amb ampolla o amb copes, i bueno, doncs crec que estem tenint molt bona acollida, que la gent marxa força satisfeta, i la idea és aquesta, doncs ser un format, doncs,
7: obert, no?
8: Obert a tothom, que puguis venir a fer una copeta de vi i que et puguis acabar engrescant, o potser aquest dia només t'apeteix fer aquesta copeta de vi i unes croquetes i ja està. Vull dir, cap problema. La idea és aquesta, que la gent pugui gaudir d'aquest espai, que el conegui, i bueno, donar-li oportunitats a racons que tenim a casa nostra fantàstics, com aquest.
7: Jo diria que és una bona manera de conèixer el territori a través dels vins, això per la gent que no és de Lleida, que ens escolta des de fora de casa nostra, diguéssim, és una bona manera de conèixer no només el territori, sinó també els vins i també la nostra gastronomia. Al final parles d'aquesta tomata, no?, d'aquest producte de temporada, que s'ha de traslladar, i molt, no?, perquè té una importància vital, diríem.
8: Doncs sí, és totalment així com ho acabes de dir, Laura.
7: Públic objectiu, què? Perquè la gent diu, no, potser no, no està tan enfocat a gent jove, però me sembla que no, Jesús?
8: Doncs és curiós, perquè tenim molt tipus de client diferent, Crec que la proposta està encarada a gent jove pel tipus de format, que potser és una mica més informal i tal, però clar, després amb això li sumes que l'espai és tan exclusiu que se t'ajunta doncs una miqueta, bueno, pues tothom. Com deia, hem acertat molt amb el format perquè és, no és gens prohibitiu, és molt, molt, molt accessible, i això és lo que fa que tinguem públic de tota mena. I el que ens està sorprenent, i que a la vegada potser ens sap greu per qui arriba una mica tard, doncs és que la majoria de dies estem omplint. Per tant, a qui vulgui venir li recomano fer la seva reserva, perquè hi ha gent que ve expressament i després pues, només queda un raconet amb un barril per prendre algo, però no és suficientment adient com per quedar a sopar. I ja et dic, cada setmana ho omplim amb gent de totes les edats i gent de tota mena.
7: Obriu de dijous, eh?
8: Obrim els dijous, els divendres i els dissabtes al vespre. I també estem receptius en quant a grups de persones de més de 10 persones que vulguin fer algun tipus de reunió o celebració. De celebració, doncs també estem operatius durant tota la setmana.
7: Doncs escolta'm, Núria, ara ens farem una fotografia, la posarem a xarxes perquè vegueu que estem en un emplaçament, jo deia, millor que la Toscana, i escolta, el Jesús em deia, ho hem de dir.
0: I tant, feu-vos la foto, sí, i per xarxes ho podreu veure i recuperar també l'entrevista i aquesta proposta de terres d'interior tan xula. Ens n'alegrem moltíssim que hi hagi encara doncs, aquestes propostes gastronòmiques, vinculades també a l'enologia, que això està molt bé. Com pinta la Verema d'enguany? O això no et toca a tu, Joan?
7: Jesús, ai, això Jesús, és perdona. Més aviat raimat, no?
0: Sí, no? A tu t'arriba ja, t'arriba envasat el vi ja.
8: A mi m'arriba a l'ampolla ja, sí.
0: I,
8: no, però sí que estem molt connectats amb això perquè és inevitable, ho tenim davant, i la veritat és que jo tinc la sensació de que aquest any la Verema serà dura, sobretot quan tens tant terreny, perquè clar, des de que cuis el primer raïm fins que cuis l'últim, doncs cal aquesta previsió, no? d'evitar que es faci malbé, i bueno, però s'hauran d'afanyar i serà fantàstica, això segur.
0: Moltes gràcies doncs a Jesús Jimena, al xef de Raimat Natura, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies.
0: D'Espurna Natura. I de fet, gràcies a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló per apropar-nos a aquest bocinet de natura fresca durant l'estiu. Gràcies, Laura. Seguim endavant, eh?
7: Gràcies i salut.
0: Tornarem a connectar amb Ràdio Rosselló, que tenen moltes històries xules per explicar-nos. Tanquem aquesta hora.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlat l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions: si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i Lobac. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els Amics de les Arts enceten aquesta segona hora de l'Obert per Vacances i nosaltres estem buscant llibres com a locos, desesperats, perquè l'Enric Rubio de Cardedeu és que no sabia què ha de llegir. Enric, ja t'ho has llegit tot, no?
1: Doncs mira, haig de dir que aquest any porto tants llibres que... no, o sigui, l'altre dia em vaig agafar un i dic, ostres, no, que me'l vaig llegir al principi, t'ho prometo.
0: Sí? Però això passa, que sí, sobretot si vas a una biblioteca, passa, que agafes llibres, agafes llibres i no dones abast i després els has de tornar gairebé o anar-los renovant perquè no...
1: És així, sí.
0: Escolta, Enric, fent un parèntesi de llibres, jo abans et parlava del Drac Fujur, aquest de La Història Interminable, però l'Enric té un gat i avui ens l'ha presentat per xarxes socials.
1: Sí.
0: Com es
1: diu? Heu conegut tots a la Maia aquest matí, eh? Sí, Maia es diu, sí. És de la meva parella, però bé, fa més anys que el tenim junts que no pas ella per separat, així que podem dir que ja és el gat de la família.
0: Que xulo, es porta bé la Maia, sí?
1: Sí, molt, està, mira, diuen que es pot saber la temperatura ambiental per als centímetres que s'estira un llarg a lo llarg, saps? I ella està desfeta gairebé. Està desfeta, sí.
0: Allò que té el cap al menjador i els peus a l'habitació, no?
1: Sí, correcte, sí, és així,
0: pobrinya.
1: És així.
0: Ai, pobrinya. Ho dic perquè, mira, avui no és el teu dia, però sí que és el dia de la gent que té gossos, perquè estrenarem un podcast d'aquí una estoneta que es diu Dog Tips, que ens porten des de Calella i que ens dona consells pels gossets.
1: Sí,
0: de gats
1: ja
0: parlarem un altre dia, eh? Queda pendent, que a mi m'agrada molt.
1: Queda pendentíssim. Gats,
0: sí, hem de saber coses de la Maia. Va, llibres.
1: Va, mira, si vols, comencem per àudios, que tenim oients tan fidels que inclús fent excursions ens envien recomanacions. Ja et dic que avui hi ha molta gent de muntanya que ens envia coses. Comencem per la Pilar, que està per la Serra Cavallera. A veure si ho he dit bé.
2: Bon dia, fans d'Obert per Vacances. Aquí, caminant per la muntanya, per la Serra Cavallera, amb ombra de moment, i us recomano un llibre per aquest estiu, sobretot si esteu a la muntanya. El noi silvestre, de l'escriptor italià Paolo Cognetti. Vinga, que tingueu bon dia i que no passeu massa calor. Felicitats pel programa.
1: Ja ho veus, no es poden deixar d'escoltar. Sí.
0: A més, ahir teníem un munt de propostes de platja i avui n'hem fet bastantes de muntanya i això està molt bé, a través de llibres.
1: Doncs sí, avui ha canviat, eh? Ahir tot era platja i avui tirem cap a muntanya. I va, també una que és imparcial, ni platja ni muntanya, però dues recomanacions molt potents. És de la Maria, una coneguda ja d'aquí al programa.
3: Hola, Obert per Vacances. Us he deixat els comentaris d'Instagram, però també us ho dic per aquí, perquè crec que són dos llibres que valen molt la pena.
1: Fidel, eh?
3: Els dos són molt estiu, però amb sentiments molt, molt diferents. Un és, si voleu riure, crec que un indispensable que ho ha patat també a nivell de vendes, és l'Escalça del Sol. Fa molt per l'estiu, es llegeix molt ràpid i rius moltíssim. I un altre molt més trist, però que et fa reflexionar també i que també està ubicat a l'estiu i també és llibre d'estiu, però molt més... deixa tocadet, que seria L'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds. Un llibre preciós i que no us deixarà segurament indiferents.
1: Has vist que bé?
0: És brutal això dels llibres, Enric, no sé si estàs d'acord amb mi, perquè jo no tinc ni idea ni de Les calces al sol, ni dels ulls verds i tal, però només sents el títol i et fas la pel·lícula i et venen unes ganes de llegir-ho.
1: Oi que
0: no?
1: Sí?
0: Que després igual no és el que tu et pensaves, però ja d'entrada dius, sí, vull saber què passa.
1: Absolutament, jo sempre dic que quan vas en tren o en metro, quan veus algú que està llegint un llibre que a tu t'ha agradat, sempre dic que són llibres recomanant a persones. Segur que et cauria bé aquella persona.
0: Ah, mira, està bé això, llibres recomanant a persones. Sí.
1: Escolta, Núria, t'ho haig de preguntar, què t'estàs llegint?
0: Ai, mira, jo hi he estat pensant, eh? Et podria... No, ara quedaria super fashion que et digués un títol d'aquells una mica profuns i tal, però no, mira, me va caure...
1: Filosofia grega.
0: No, me va caure a les mans un llibre de casualitat que és el Club de l'Assassinat dels Dijous. Oh. És de l'estil Jessica Fletcher i tal, vale? Sí. És un escriptor britànic.

0: Va caure les mans i em va caure en anglès i saps allò que és molt fàcil de llegir, és un anglès superfàcil de llegir, vaig mirar bé, vaig pensar així, refresques una mica, i em vaig quedar enganxada com una tonta als personatges, a la història, que són molt bàsics, eh? Tot molt bàsic, però és fantàstic. I llavors vaig veure, saps allò que t'enganxes, i vaig veure que és un llibre que té continuïtat, que té com a 4 o 5 segones i terceres.
1: Quina alegria que fa això!
0: I ja les tinc totes, ja les tinc totes!
1: Festa grossa!
0: I ja està, és una lectura, això és d'estiu total, eh? D'aquests que lleugerets, fàcil, si el pilleu en anglès, millor, perquè a més és fàcil de llegir i així, bueno, té un al·licient, no? I ja està.
1: I tant que sí.
0: Ja
1: i tant que sí.
0: Enric, i tu? Ja m'has dit bastants abans, però...
1: Mira, jo ara m'estic llegint El nostre llegat salvatge, de Cossetània, també. Mira,
0: repetim
1: en aquest cas. Sí, t'haig de dir que jo estic vinculat a una fira de llibre de muntanya de Vic, llavors m'envien llibres a casa i tiro molt d'aquestes editorials, sempre, però sí, es diu El nostre llegat salvatge. I mira, en recordo una mica precisament l'autor que hem citat abans, en Robert McFarlane, no té res a veure, ell es diu Peter Wolven, però és molt interessant per entendre el món i com en formem nosaltres part.
0: Fira de llibres de muntanya.
1: Sí, la fira del llibre de la muntanya, de fet, és l'única de tot l'estat i part d'Europa dedicada a aquest sector, i és a Vic cada novembre, i bé, des d'aquí, va, aprofito, ja us convidem a tots a que passeu perquè val molt la pena.
0: Que farem una entrevisteta.
1: Home, i tant.
0: Això és el novembre, però podem anar avançant-ho, no?
1: Home, vinga, fantàstic.
0: Doncs, queda encarregat. És superxulo, això. Queda encarregat.
1: Feina feta.
0: Hala, en directe. Producció en directe.
1: Així m'agrada. Ens apuntem,
0: Enric,
1: a tots,
0: doncs,
1: jo.
0: Recordem com poden acabar de recomanar-nos llibres, com poden participar, per després, a l'hora de tancar, doncs, que tinguem encara més inputs.
1: I tant que sí. Passeu per l'Instagram, escriviu-nos en el mateix reel o ens envieu el número de WhatsApp, un comentari o un àudio, que veureu el WhatsApp allà també a les publicacions, o per missatge directe. Obert Vacances. Recordeu que el programa es diu Obert per Vacances, però el perfil d'Instagram és Obert Vacances. Així que us esperem a tots i a totes i a totes les vostres recomanacions literàries.
0: Perfecte. Enric Rubio Cardedeu, gràcies. Fins ara.
1: A reveure.

0: Mira, per si no teníeu massa idea o volem més recomanacions o encara esteu pensant allò en el títol i l'autor que us vindria de gust, li hem demanat a Ràdio Arenys, al company Josep Maria Cano, també que ens faci un reportatge sobre això, parlant de llibres, de recomanacions literàries. I ell ha sigut molt viu. Se n'ha anat a buscar una bibliotecària, que és el millor que pots buscar o que pots tenir al costat quan estàs buscant llibres, no? La Montserrat a Fonoll. I ens planteja una cosa molt interessant el Josep Maria Cano també, és hi ha llibres d'estiu i llibres de no estiu? Sortim de dubtes.
1: És aquesta una cançó d'estiu? Doncs es va editar l'estiu de l'any 1975. O aquesta? És de l'estiu de l'any 1985. I aquesta? Doncs de l'estiu del 2021. Potser a molts, quan penseu en cançons de l'estiu, us venen al cap coses com aquesta.
2: Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina, hoy pasa mi nino.
1: O bé aquesta.
3: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mi.
1: Per no parlar d'aquesta cosa.
4: Toma, toma, pepinazo.
1: No és quan es fa una cançó, sinó les ganes que tinguem de perdre el temps i castigar-nos les orelles. Parlant de literatura, solem confondre estiu amb llegir coses fresques i lleugeres, llibres pensats...
5: Para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera.
1: Com si la superficialitat i la mediocritat fossin l'eina per convidar els no lectors a llegir un llibre. Utilitzem metàfores com fresques i lleugeres per amagar la inconsistència i la manca de profunditat, com si un llibre pogués donar calor a l'hivern i fred a l'estiu. Els que sou lectors sabem que no cal que us oferim llibres frescos, perquè segur que teniu una llarga llista de llibres pendents de llegir. I els que no llegiu, els qui segurament va destinat a aquest reportatge, no us farem perdre el temps en llibres intranscendents i mediocres, mancats de profunditat. Posem en valor el vostre esforç i intentem que aquest esforç us serveixi per alguna cosa.
6: Tenim moltes vegades les persones que compren llibres haurien de mirar l'editorial. Els llibres són per llegir, i si tu vols passar una bona estona, passa una bona estona amb el llibre que sigui. És inqüestionable. Però hi ha llibres que, si vols enriquir-te, busca l'editorial que l'ha fet. Perquè són gent que són seriosa, que tenen un consell editorial amb personatges doncs, que saben el que es fan, que fan una bona tria, i per tant doncs, és una garantia de que el llibre hagi passat un sedàs. No? Mm. És un nivell, res més. I sobretot és un nivell de contingut i és un nivell de llengua.
1: És Montserrat Fonoll, és bibliotecària, ara jubilada, i ha exercit a la Biblioteca de Catalunya. Fa tres recomanacions literàries, molt diferents entre elles, de llibres ben escrits i que us poden enriquir l'estiu. El primer, Qui salva una vida.
6: De la Núria Cadenes, Qui salva una vida. S'emmarca la història entre el 36 nostre, d'abans de la Guerra Civil, i després de la Segona Guerra Mundial. Ens va explicant amb un fil conductor, que és el rector, diguem-ne, de Puigcerdà, tota una sèrie de personatges completament diferents entre si que ajudaven a que la gent no tingués els problemes doncs, de que els agafés la Guàrdia Civil o que poguessin passar cap a França o al revés, de França que poguessin passar cap aquí. És un fet real perquè aquest rector era el seu oncle avi i te n'adones que aquella gent, vull dir, feia les coses perquè considerava que ho havia de fer. I aquesta és la gràcia del llibre, no? De dir, si tots penséssim en una unitat i en el bé comú, podríem conviure sense cap mena de problema, encara que penséssim de molt diferent manera.
1: El segon, una història biogràfica que destaca per la manera en què està escrita.
6: Aquest és d'en Lluís Foix i en té un que se'n diu La marinada sempre arriba. Realment és un text poètic, és líric completament. És les seves memòries del poble seu, de Rocafort de Vallbona, a la Vall del Corb. I llavors realment és un llibre que té, sobretot el que és bonic és aquella prosa que ell posava que està plena d'imatges, és a dir, que quan ho llegeixes ho veus, i més amb una musicalitat, vull dir, és preciós, és bonic, molt bonic, molt, jo crec que es pot agradar.
1: I el tercer, pels qui busqueu llibres que us convidin a fer coses.
6: De la Maria Nicolau, cuina o barbàrie? A veure, tothom, aquest l'estiu, tothom diu, oh, hi faré, i m'avenides, i és un llibre que pràcticament no hi trobareu ni una recepta de culinària. Però sí, ella diu ben clar que la cuina és art, que la cuina és crear, que la cuina és arriscar-se, que la cuina és passar-s'ho bé. I llavors ella el que fa és, agafant receptes clàssiques, s'explica una mica la part antropològica de la recepta, no? I és interessant, i és una cosa completament diferent. Bé, jo crec que en traureu idees, i sobretot jo crec que entendreu que la cuina no és una esclavitud, que la cuina t'ho pots passar molt bé fent el que et doni la real gana.
1: Potser els llegiu tots, o potser cap d'ells us acaba motivant. Si fos així, i en cerqueu un de diferent, una recomanació.
6: És que jo diria que llibres d'estiu i llibres d'hivern no n'hi ha. Els llibres són per llegir a tota hora i a tot moment. El que passa és que, clar, a l'estiu hi ha més hores lliures que no saps què fer. Llavors el llibre també és un refugi, no? Vull dir, dius, aquell silenci, aquell moment, dius, oh, quina tranquil·litat, faig el que vull, i si llegint m'adormo, doncs mira, benvinguda sigui, no?
1: I abans d'acabar, i com a darrera recomanació, per a aquells que us agradi la novel·la i us atraiguin les intrigues, us n'hem buscat un altre que té a veure molt amb el mar.
6: Un que és molt interessant, que és un de l'Eduardo De Angelis i Sandro Veronesi, que es diu Comandant. Aquest també, curiosament, és de la Segona Guerra Mundial, però en canvi el fet és completament... el context històric és la Segona Guerra Mundial, però el tema és el dilema que té el comandant del submarí, perquè tot passa amb el submarí, que veu que hi ha un vaixell mercant que els hi va al darrere. Aquest comandant fa el que li toca fer, que és enfonsar-lo. Immediatament després dona ordre de que salvin a tots els supervivents. Això és un fet real, li va costar un consell de guerra, però va salvar a la gent. És a dir, és un llibre pacifista, ja ho heu vist completament, i és la visió de que preval diguem-ne l'amor als altres, el proisme, que no la barbàrie. Està molt ben escrit, és interessantíssim.
1: Llegiu sempre, a l'estiu, a l'hivern, de dia, de nit, encara que la majoria no ho faci, perquè...
5: Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
0: De llibres de recomanacions literàries d'estiu d'hivern, del que convingui, va avui la pregunta que us estem fent a l'Obert per Vacances. Seguim endavant. Mireu, ara us situo a la platja. Sí, imagineu-vos que esteu a la platja, si és que no hi sou ja. Sou dels afortunats que hi sou, perfecte. I si no, com nosaltres, us ho imagineu a la platja. Horitzó, mar, sorra, no s'acaba mai l'horitzó. I teniu entre les mans una mena de peça, com un disc volador. El meu és de plàstic, jo crec que n'hi ha d'haver d'altres materials, el meu és de plàstic, eh? Un disc volador, i direm que és de color groc o vermell o verd, ben llampant, sí? I teniu tot l'horitzó per tirar-ho. És un frisbee. Eduard Virgili, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Mira, jo hi sóc a la platja.
0: Clar.
7: I jo a les mans, a banda del micro, i tinc també un frisbee de color groc. El que passa és que em penso que no és dels oficials, perquè ahir al vespre, sent conscient d'aquesta entrevista que avui fèiem des de la platja, vaig passar per casa amb uns pares i dic, a veure si remenant trobo els frisbees de quan jugàvem, que érem canalla. I en vaig trobar un del Colacau i un altre del Banc Pime, que em penso ja que ni existeix.
0: Però això és... Això és un tresor, Eduard, no el tiris, sí. No el tiris, que no el trobaràs mai.
7: No, res de llançar-los, eh? Tot ben, ben guardat o no,
0: no, però dic,
7: o per jugar.
0: Ni el llencis a la platja, perquè clar, si no te'l torna ningú, després ves-lo a buscar, que és el...
7: Bé,
0: el no,
7: aquesta és una altra cosa. Però mira, de respecte, sí. A banda de frisbees, al llarg dels propers minuts, i de bona entesa, també en parlarem. Mira, t'explico, et poso una miqueta en context. Som a la platja de Torredembarra, en una zona reservada per la pràctica esportiva. Ens acompanyen David Kubota, que és jugador internacional de frisbee amb la selecció alemanya. Una història curiosa, perquè en David és torrenc, ha crescut aquí a la Torre, però des de fa anys que resideix a Alemanya i que competeix internacionalment representant aquest país en un esport que encara és força desconegut per molta gent. Una disciplina d'equip i que combina velocitat, estratègia i tècnica, David, bon dia, moltes gràcies per acceptar la invitació del programa, com estàs?
8: Hola, bon dia, moltes gràcies.
7: A veure, anem a pams. Quan algú sent la paraula frisbee pensa en un joc de platja, com li ha passat a la Núria, que de seguida ha dit anem cap a la platja i passem una bona estona. Però què és realment l'Ultimate Frisbee?
8: Sí, hola, l'Ultimate Frisbee és un esport que es juga a la platja o a la gespa o al pavelló, depèn com sigui. Si sou jugant, per exemple, a la gespa 7 contra 7, és un esport d'equip, i es tracta d'anar passant el frisbee fins a arribar al punt de marca, que és unes marques com diguéssim el futbol americà, no? El camp és com el de futbol americà, i allà al punt de marca has d'intentar agafar el frisbee i quan l'agafes tens un punt.
7: Hi ha diferències entre jugar amb un frisbee de manera recreativa com faríem ara, per exemple, aquí si ens el llancéssim, o practicar-lo com un esport de competició?
8: Sí, és clar, o sigui, quan tu vas a esport de competició i estàs preparant uns campionats d'Europa, uns campionats del món, per exemple, has d'entrenar realment moltes coses. En el frisbee ja la part tàctica és molt important, i especialment la part física, no? Has de fer molts sprints, has de tenir molta condició, has de saltar, força, o sigui, és molt complet, de fet.
7: Una barreja entre futbol americà, bàsquet i atletisme, no sé si ho podríem veure d'aquesta manera.
8: Sí, perquè, per exemple, quan tu tens el frisbee no pots córrer, no? Has de pivotar, que és com el bàsquet, per exemple, i els altres sí que poden córrer. El futbol americà, pel tema de les zones de marca, perquè el camp és com el de futbol americà, de gran, i bueno, i llavors hi corre molt, no?
7: Tu ets un bon jugador de frisbee?
8: Bueno, no sé si sóc bo o dolent, però a veure, he arribat fins a la selecció alemanya, diguéssim, i això ja és una cosa que no és... A veure, clar, és un esport minoritari, això ho hem de dir, no és com el futbol, però a veure, llavors has d'intentar entrenar molt. I...
7: Segur que ets un molt bon jugador perquè ets molt esportista, m'han explicat, de fet has vingut aquí a la trobada que ens hem citat amb bicicleta, portes el frisbee, estem en una zona esportiva on, per exemple, ara mateix estan jugant a tenis platja, han muntat també uns embalats just aquí al costat perquè suposo que hi deu haver alguna activitat relacionada amb el vòlei, aquí al nostre costat també juguen a futbol platja, de frisbee no en veiem cap, però...
8: No, és una llàstima, perquè, a veure, aquí a Torredembarra hi havia un equip, per exemple, que jugava aquí a Torredembarra. Jo he jugat aquí un torneig de frisbee fa molts anys, o sigui, aquí a Torredembarra, de fet, s'ha jugat molt a frisbee, i a Tarragona també, o sigui, i a tot Espanya, de fet, la selecció espanyola és una de les millors a frisbee platja, a Ultimate Platja.
7: Escolta una cosa, abans ens has dit així una mica per sobre les normes o les regles que hi han per poder jugar amb el frisbee, però una de les coses més curioses, no sé si la Núria ho sap, és que no hi ha àrbitres i per tant resoldre les jugades polèmiques, això al final acaba sent un acord entre jugadors d'un equip i de l'altre. Per això et deia abans, Núria, sí, que home, si llancés el frisbee ara, el normal seria que me'l tornessin.
8: Sí, i de fet el tema aquest es diu Spirit of the Game, i és diguéssim, és el còdex que nosaltres tenim aquí i que és el més important, que de fet que hi ha un respecte entre els equips, es tracta de no enganyar ningú, tu jugues d'una forma fair play, que és el que es diu, no? I llavors, si per exemple jo faig una falta, l'assenyalo jo mateix, i si a mi al contrari em diu que he fet una falta, pues intentaré entendre-ho i diré, vale, pues tens raó, no? I a veure, això arriba fins a nivells internacionals, campionats del món, campionats d'Europa. En els campionats del món i d'Europa, per exemple, hi ha observadors, que són una mena d'àrbitres, que no són àrbitres, estan només a fora mirant, i si hi ha una situació que els equips no ho puguin, diguéssim, aclarir mútuament, llavors ells donen la seva opinió i s'arriba a un acord, però això passa molt poc. O sigui, de fet, en el 99% de les ocasions, els dos equips piten les faltes i s'aclareixen i funciona perfectament fins a campionats del món.
0: Eduard, ni deu haver de faltes, perquè jo us recomano que feu el que estic fent jo, que és buscar per internet imatges d'Ultimate Frisbee, oficial, per tant, de campionats, i realment veus unes postures corporals impossibles, salten moltíssim, s'estiren per la sorra, vull dir, unes postures impossibles que et donen a entendre que és un joc realment esforçat i competitiu, per tant, de faltes n'hi deu haver segur,
7: Sí, seguríssim que n'hi ha. No sé si ens funcionaria això de l'Spirit of the Game de la manera que som naltros aquí amb la mala llet que gastem i veient com funcionen altres disciplines esportives.
8: A veure, mira, quan juguem a competició internacional, per exemple, jugues també contra equips de tot el món, no? Des del Japó fins a Argentina o Espanya també, no? I funciona. O O sigui, que no és un tema de cultures, o sigui, és un tema de com la gent entén l'esport i com els esportistes el viuen, no? Mm-hmm. I funciona realment, ja et dic, tots els equips, i aquí a Espanya funciona perfectament també, o sigui, i clar, és... Clar, quan veus un partit de futbol, no? Penses, ostres, si és impossible que funcioni, no? Pues sí que funciona.
7: De vegades fins i tot hi ha discussions amb l'àrbitre, vull dir que...
8: Sí.
7: Però vaja, va, no comparem. Centrem-nos en el protagonista, que és el disc. Un frisbee professional, tu n'has portat un...
8: Sí.
7: És molt diferent dels que he dut jo avui.
8: Sí, és una mica més gran, és una mica... És més tou, és de plàstic també, o sigui...
7: N'hi ha que no siguin de plàstic? Abans, no. Abans la Núria ho deia, potser n'hi ha d'altres materials.
8: No, són tots de plàstic. I són semblants als que tu has portat, del Colacao, però és una mica més gran, i ja et dic, el material és una mica més tou, i són sempre oficials de 175 grams, i tenen una forma ja definida, diguéssim, no? I aquests tenen una forma de volar que pots realment fer uns llançaments molt precisos. Hi ha uns altres frisbees que són més forts, més pesats, que hi ha una competició que es diu llançament de disc, diguéssim, a distància, no? Però no té res a veure amb l'Ultimate. Hi ha una altra cosa que es diu disc golf, que són discs més petits i més durs, però tampoc tenen res a veure amb l'Ultimate. Són altres competicions que es fan també amb un disc volador, però no són Ultimate.
7: I aquestes trajectòries tan espectaculars i especials que fa el disc quan el deixeu anar, és fruit del disc i aquestes característiques especials, o aquí també hi ha una tècnica pel llançament?
8: Necessites una tècnica per llançar. Hi ha dues maneres, diguéssim, el backhand, el forehand, o flick, com es diu també. Backhand és quan tu agafes un disc, una persona que no ha tirat mai un disc, li dones un disc i et farà un backhand. És el primer.
7: A veure, com l'agafaries?
8: El tires amb la mà cap a fora.
7: És el llançament, Núria, el que faríem el qualsevol de nosaltres que ara agafés sí. el disc.
8: Exacte.
0: Sí, sí.
8: I el forehand és diferent, l'agafes amb els dits i, diguéssim, el tires cap endavant. És una mica...
7: Home, aquest és més complicat,
8: És molt més complicat, però amb aquest pots fer coses també molt interessants, com, per exemple, un upside down, que diuen que és tirar el disc per sobre del contrari, no? I el tires al revés, vol al revés el disc.
7: Escolta, tu ets nascut aquí a Catalunya, has crescut a Torredembarra, vius a Leipzig. Com descobreixes aquest esport?
8: Bueno, jo havia jugat tota la meva vida a futbol aquí a Torredembarra, i llavors quan vaig estar a Leipzig jo també volia fer esport, lògicament, i volia un esport d'equip, i vaig pensar en el futbol, i llavors la meva dona em va dir, ostres, per què no proves això del frisbee? Jo jugava a la universitat, i el frisbee és un esport que es juga molt a les universitats tot. I bueno, vaig provar, i la primera vegada que vaig agafar un disc, lògicament vaig fer com tothom, no? El vaig tirar al terra, no sabia, em sortien unes coses molt rares, no s'hi llançava bé, i a poc a poc aprens la tècnica, comences a entrenar, i ostres, i veus la comunitat aquesta que hi ha darrere, una gent molt maca, i t'agrada, no? I vas a un torneig i et coneixes a més gent i va ser una cosa entrant.
0: Això és una pregunta que volia fer-vos. Quin perfil de persona et trobes? Com és aquesta comunitat? Qui juga al frisbee? A l'Ultimate Frisbee a nivell de competició? Com els descriuries?
8: Home, a veure... trobes de tot, no?
0: Sí.
8: Però, a veure, el ser un esport que, diguéssim, neix bàsicament a les universitats, són gent que, a veure, estudia, la gent jove, sobretot, en els equips internacionals ara mateix són molts estudiants, en general. Clar, quan ja tens família i treballes i tens menys temps, ja això influeix, lògicament. Tu de l'Ultimate Frisbee no pots viure, no? O sigui, és un esport, diguéssim, és un hobby. Encara que tu juguis un campionat del món amb la selecció espanyola o alemanya, jugues, tens que pagar-t'ho tu. Si tens un sponsor que et paga la samarreta, vale, però la resta t'ho has de pagar tot tu.
7: I per tant això significa també condicionar la vida professional, la vida familiar, aquestes competicions internacionals.
8: Exacte, sí, per exemple, jo si tinc un torneig en uns campionats d'Europa, estic tota una setmana fora de casa, llavors he de planejar com fer-ho amb els nens, com fer-ho amb la família, t'has d'agafar vacances a la feina, lògicament tot això ho has de fer com si fos, és un hobby, no? No és, d'això no pots viure.
7: A nivell mundial, quins països són potències del frisbee? Abans parlaves de l'estat espanyol.
8: Estats Units i Canadà són els equips. Allí les universitats et paguen. O sigui, jo vaig parlar amb un noi de l'any passat de Nova York que fan els tryouts i venen 1.000 persones per jugar a l'equip de Nova York. Mm-hmm. Només per intentar entrar a l'equip. 1.000 persones. O sigui, i les universitats donen beques i aquestes coses.
7: Escolta, David, una última pregunta a la propera competició. Quan és? Perquè a més es poden seguir a través de YouTube en directe.
8: Sí.
7: Són retransmeses.
8: Sí.
7: Digue'ns-ho, que així podrem sí. gaudir de l'esport i alhora veure't a tu.
8: Campionats d'Europa, sèniors de club a Sardenya. al setembre, finals de setembre.
7: Doncs prenem nota d'això, i vaja, que estarem contemplant aquesta competició.
8: Moltes gràcies.
7: David Pobota, gràcies.
8: Gràcies.
7: Núria, mira, sí. T'animes a venir a la platja, escolta, tenim els frisbees,
9: sí.
7: Quan acabis el programa a les 11 t'esperem aquí, si vols.
9: Tu practica molt, això del tir, i després m'ensenyes a mi. Sí, vinga, sí. Ara quan acabi a les 11,
7: fantàstic.
9: Baixo. Gràcies,
7: bé,
9: a David Virgili. Gràcies.
7: Que vagi bé, a reveure.
10: Obert per vacances.
9: Doncs vinga, seguim endavant amb el programa. Després d'aquesta entrevista tan refrescant, tan frisbera, ens toca mirar el cel una altra vegada. Aquest podcast que vam estrenar dimarts passat i que ens parla de l'eclipsi que viurem, un eclipsi de sol total que viurem a tota Espanya, bé, al món, i des d'aquí a Catalunya es veurà molt bé. Serà el 12 d'agost, per si li voleu anar recordant la data, tot i que jo crec que ja la tenim gravada a foc, gairebé tatuada a la pell. Nosaltres volem saber més coses de l'eclipsi des de molts punts de vista, i és per això que hem encarregat un podcast a la Universitat Rovira i Virgili amb diferents experts que ens parlen sobre l'eclipsi. Avui el nostre convidat és Urbano Lorenzo, ens ho planteja des d'un punt de vista psicològic. Ciències del comportament és l'especialitat de l'Urbano Lorenzo, un podcast que es realitza amb la Universitat Rovira i Virgili i la col·laboració de Tarragona Ràdio.
10: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
11: L'eclipsi total és un fenomen que, sens dubte, provoca molta fascinació. El convidat al segon capítol del podcast és Urbano Lorenzo, catedràtic en l'àmbit de la metodologia de les ciències del comportament a la Universitat Rovira i Virgili. Urbano Lorenzo, quines emocions ens pot provocar aquest eclipsi total que tindrem el 12 d'agost?
12: El primer que destacaria és el fet de que ens emocioni, no? que ens desperti una emoció. I aquesta emoció se desperta pel fet de que comprovem, de cop i volta, que la natura no es comporta com nosaltres sabem que es comporta cada dia. I de cop i volta descobrim que el cel no és com pensàvem que era, és transparent, i per tant podem veure els estels en qualsevol moment. I aquest canvi de paradigma, aquest comportament diferent de la natura, ens descol·loca. I això desperta una emoció que li han dit d'admiració profunda, que consisteix en... té com a dues fases. Una és més racional, en el sentit de que necessites incorporar nous coneixements, la natura es comporta diferent, i necessites adaptar i veure que això de que el cel de cop i volta es fa negre, el teu lòbul frontal està incorporant nova informació, i això fa que tinguem aquests comportaments una mica descoordinats, aquesta manera de reacció una mica poc racional, perquè qui ha de coordinar el teu comportament racional està ocupat en una altra cosa. Això és per una banda. I per una altra, hi ha el teu cervell més primitiu, l'hipocamp, el que compartim amb els reptils, per exemple, que se n'adona que alguna cosa no va bé. I aquesta part del cervell que compartim amb els reptils té la finalitat d'ajudar-nos a sobreviure. I per tant, quan hi ha un perill, és la que desperta els comportaments immediats d'escapar. Quan te cremes, retires la mà i no saps que retires la mà, perquè no és el teu cervell qui l'està retirant, sinó l'hipocamp que diu, retira la mà d'aquí. I llavors l'hipocamp se n'adona que alguna cosa no va bé. I això fa, per exemple, que tinguem aquesta sensació de que se'ns posen els pèls de punta. Els pèls de punta també li passa als gossos o als gats. Quan tenen una situació d'enfrontament, fan aquesta resposta que ni la pensen, simplement els surt de manera natural, per semblar que són més grans, i per tant ja no arribem a barallar-nos. I a nosaltres encara ens queda aquesta resposta molt primària en aquesta situació d'ansietat, i per tant hi ha una ansietat al darrere. I és l'ansietat d'adonar-nos que som molt petits davant de la natura, no? Que la natura no la controlem tant com pensàvem que la controlàvem.
11: Clar, ens trobem davant d'un fet excepcional, no? Sentirem segurament fascinació per un fenomen sobtat que es produirà, que dura més molt poquet, només un minut i mig com a màxim. Per tant, això, davant d'aquesta situació tan excepcional, cal preparar-se prèviament?
12: Sí, cal preparar-se, per una banda, per viure en companyia, perquè és una situació, aquesta emoció desperta un comportament prosocial, no? T'adones de que som poca cosa a la natura i que ens hem d'ajuntar, i per tant és una situació que vivencialment es guanya molt si la vivim en grup. Per tant, l'ideal és preveure, no veure les de la teva terrassa tu allà sol tranquil·lament, sinó a poder ser en un grup. Però al mateix temps, la qüestió és que és un eclipse que ens l'han programat a casa, molt bé, estem contents, però al mateix temps és difícil, perquè el sol està molt baix. A aquella hora el cel, el sol està a 3 graus, per 2-5 graus, en l'horitzó. Això és com posar-ne 3 dits davant teu amb el braç estirat, per dalt del tercer dit és on estaria el sol. I això vol dir que hem de triar bé el puesto des d'on l'hem de mirar. I això vol dir que a hores d'ara, d'aquí a començament d'agost, si voleu una guia així molt ràpida, heu de mirar el cel a les, entre les 9 menys 5 i les 9, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, i si veus el sol, vas bé. I a continuació el que has de mirar és que a l'esquerra del sol no hi hagi res, perquè el sol estarà una mica més a l'esquerra. Això passa, tens un bon lloc, el millor és que no el comparteixes.
13: Clar, recordem que l'eclipsi es produirà cap a 8:45 del vespre, el 12 d'agost, estarà ja molt baix, i per tant la visibilitat és importantíssim. Aquest serà, com podrem trobar doncs un bon lloc d'observació que tingui l'horitzó molt clar?
12: Un horitzó molt clar, has de ser un lloc que, ja us dic, ara a les 9 de la nit puguis veure el sol des d'allà on estiguis, i això vol dir que estàs mirant cap a l'oest i no tens edificis al davant molt propers, no tens muntanyes molt properes, i per altra banda també has de mirar on estàs, perquè si estàs en un espai públic que és molt petit, pensa que aquell dia n'hi haurà molta gent allà, potser busca un altre puesto. Si esteu pensant, pues jo pujaré a no sé quina muntanya, oblideu-vos, les muntanyes probablement estaran tancades per seguretat, perquè és a l'agost, per d'incendis, s'estén de cara a la nit, etc. I els accessos a les muntanyes serà molt complicats, i per tant, a més en la muntanya no garanteix res, perquè estàs en una muntanya alta, però igual tens una muntanya una miqueta més alta al costat teu, i llavors ja no ho veus. Per tant, no és un bon lloc. El millor és un lloc pla, que les muntanyes quedin lluny i que no tinguis edificis sobres al voltant.
13: Clar, parlat d'admiració profunda, segurament ens fascinarà el fenomen si el podem veure en la seva totalitat. Estem parlant d'aquest eclipsi total del 12 d'agost, però més enllà d'aquesta admiració, com podem reaccionar? Com ens podem comportar? Es pot preveure o cadascú doncs reaccionarà d'una manera diferent?
12: Segur que hi ha diferències individuals, això està clar, però el fet de que n'hi hagi un cert comportament bastant estereotipat, que s'ha vist que és bastant repetit en els individus. Un bon exemple és la Lídia Heredia en la retransmissió que va fer a TV3 a l'eclipse del 2024, el podeu recuperar per internet, el va retransmetre des de Pennsylvania. Aquell moviment que té i aquesta situació d'una mica de descoordinació, la gent té tendència a cridar una mica, també es creia que estaven als Estats Units, són més espontànies, eh? Potser ja veurem si aquí se criden o no criden, però és una certa sensació d'eufòria la que s'observa.
13: I clar, deia, mirar-ho en grup, però hi ha molta gent, és a dir, amb el risc que pugui haver-hi en algun punt de trobada milers i milers de persones, això és, pot ser positiu o negatiu des del punt de vista de la nostra reacció?
12: Que n'hi hagi, mentre tinguis el teu espai vital, diguem-ne, el teu espai personal reservat, no serà un problema. Si clar, si estem tots apretats, malament res, molt més complicat, eh? Però bueno, no deixa ser una mica una la reacció, aquesta sincronització emocional que s'observa també en els estadis de futbol, en què les persones és que estan molt a prop unes d'altres, però se sincronitza la tassa cardíaca de la gent reacciona emocionalment abans de que el cervell sàpigues o que hi ha un gol i està saltant, i sembla que el teu cos l'hagi vist abans que tu mateix, no? Per tant, aquesta sincronia del grup s'observarà. Si tanta gent hi ha, probablement serà incòmode i llavors ja no serà el mateix. Mm-hmm.
13: I si aquell vespre del 12 d'agost finalment hi ha núvols i no podem veure completament aquest eclipsi total, com hem de reaccionar o com podem gestionar una possible frustració?
12: Bueno, de fet, el plantejar-se què pot passar és més que evident, eh? La història està plena d'eclipses que havien de ser molt famosos i no van ser res perquè no es va veure ningú, perquè si està tapat, veient que baixa la il·luminació, torna a pujar, però el fet de no veure el cel fos, no veure estrelles, no veure Venus, que hauríem de veure Venus, allà, efectivament, ja ho perdrem part de la gràcia. Quina reacció o què és el millor consell que es pot donar? Per una banda, la tentació podria ser, i bueno, com que aquesta tarda no es veurà aquí, doncs me'n vaig a no sé on. És el pitjor consell possible. Te passaràs la tarda a la carretera, no veuràs res i tornaràs disgustat. Llavors sí que tornaràs frustrat dos vegades, no una, sinó dos vegades. Per tant, el millor és, no ho havien de veure en grup, no havien de fer una mica de celebració, de sopar, poder ser allà on el veiem, perquè hi ha molta gent, i per tant a les 2:15 tothom podrà marxar a casa, i per tant millor si tens alguna cosa planificat per fer-ne allà on estiguis, doncs mira, doncs aprofitem aquesta festa per planificar el següent eclipse, que el tindrem l'any que ve, també un eclipse total, que serà visible des del Mediterrani.
13: Des del sud del Mediterrani,
12: des
13: no?
12: Del sud del
13: des del sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica. Però si les previsions aquest mateix dia ja ens indiquen que farà mal temps o que serà molt difícil veure l'eclipsi, clar, gestionar aquestes sensacions, ens dona algun consell per fer-ho?
12: Bueno, la societat avui en dia no ens prepara per gestionar la frustració i simplement és resignar-se, és a dir, bueno, ho hem provat, no ha sortit, no passa res, la vida és molt llarga i n'hi ha més eclipses al davant, per tant haurem de continuar treballant en poder viure en primera persona l'experiència d'un eclipse total.
13: Serà, sens dubte, una experiència apassionant, serà molt interessant. Gràcies, Urbano Lorenzo, per participar doncs, en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
10: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
9: I com sempre, amb la col·laboració també de Tarragona Ràdio. Recordeu que el proper capítol del podcast el podreu escoltar dimarts aquí a l'Obert per Vacances, cap a 10:45 del matí. I d'un tema a l'altre, ben diferent, ben diferent. Des de Ràdio Calella en saben molt de gossos i ens han muntat un podcast ben xulo, amb consells molt ràpids, molt pràctics, això sí, per cuidar les nostres mascotes, siguin peludes o no. Això sí, només gossos, eh? Un dia ja farem els honors a gats i altres animals de companyia. El Dog Tips, consell simplement per cuidar els gossos a l'estiu.
14: Hola! Les passejades. Què en penseu de les passejades? Quantes vegades al dia s'haurien de passejar els gossos? S'hauria de sortir un cop al matí i un cop a la nit? S'hauria de sortir 3 cops al dia? Què en penseu?
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
17: Això sí que és fàcil de contestar. Tant com puguis.
18: Josep Estanyol, veterinari.
17: Pensa que els gossos, clar, el que els agrada, sobretot, nosaltres ens agrada mirar, no? Veiem una botiga de pastisseria, de sabates, de roba, i mirem, no? A ells els agrada, sobretot, olorar, clar. I, a més, recomano no sempre anar al mateix lloc, perquè puguin diversificar, perquè puguin sentir olors noves, perquè puguin olorar amics nous, coses noves. I com més estona, millor.
19: Aquí, el gos, per què estira? Perquè el gos té més ganes de passejar que tu i que jo.
18: Gerard Estabanell, educador caní.
19: El gos va davant perquè té més ganes d'arribar en el punt, ¿vale? Normal, depèn. Si li ensenyes al gosset des de petitet que no ha d'estirar, el gos no estirarà. Però si a poc a poc el gos cada dia t'estira més, primer pesa 10 quilos i t'estira i després acaba pesant 45 quilos i t'estira, doncs no és el mateix. I el mateix és un procés que no et dones compte i de cop i volta em fa mal l'ombro i ja no puc més.
20: Quan es van inventar els arnesos pels gossos, els gossos de trineu el tenen per tibar.
18: Quico Baltrons, instructor caní.
20: Els gossos de secs, perquè el gos, la gent vegi que és un gos de secs i normalment el gos va lligat d'un arnès especial perquè es deixi guiar. O sigui, l'arnès per passejar és bastant incòmode en general. No sé que sigui un gos que tingui problemes, però no, amb collar és molt millor.
14: Amb el pellatge dels animals, què penseu que s'hauria de fer? Aquest tema hi ha molta gent que per costum ho fa a casa seva. El renta, el rapa, fins i tot els hi retalla una miqueta el cabell de la cara en races que tenen els cabells molt llargs i els hi pot tapar la visió. Creieu que és una cosa estètica o és una cosa més de necessitat vital del vostre pelut? Què en penseu?
21: Si es va mantenint pentinat, que no hi ha nusos, realment no faria falta, perquè molta gent té animals de pèl llarg, però sempre els porten pelats.
18: Marta Ferrés, perruquera canina.
21: Però llavors és perquè tenen molts nusos i no queden nets, s'han de pelar. Però si no, realment no faria falta.
22: A veure, el gos passa calor? Sí, passa calor igual que nosaltres.
18: Marc Sánchez, esteticista canina.
2: Que el cabell li dona més calor o menys calor? A veure, nosaltres quan fa molta calor i hem de sortir a la platja o alguna cosa, ens posem una gorra, no? El mateix. El cabell protegeix el sol. No és un abric de pell que porta un forro, un altre forro i després el pèl, no, és el pèl a sobre de la pell. De manera que quan fa una miqueta de vent, el cabell es belluga i a més es refresca una miqueta. Tot gos, tant si és per tallar o no és per tallar, el primer que fem és dutxar-lo, rentem primer, encara que porti nusos, encara... Per què? Perquè no és el mateix un cabell net de treballar que un cabell brut.
3: A veure, l'ideal és un cop al mes, l'ideal, però clar, si se'n brut o el que sigui, el pots rentar un cop per setmana, que no passa res. Perquè abans es rentaven amb mistol o amb sabó nostre, i això sí que no és bo. Si ho fas amb sabó de gos i el seques bé, tu el pots rentar cada setmana.
2: Els gossos d'Expo es banyen cada dos dies. Els tenen impecables perquè cada dos dies doncs, fan la dutxeta. Els gossos avui dia pugen a sobre el llit, estan al sofà, conviuen molt amb nosaltres, llavors com més nets els tinguem millor. Perquè hem de tenir en compte que quan surten al carrer són com mopes, no? Van arrossegant tot.
3: També els gossos és una mica com els nens, i els propietaris els hi prenen una mica el pèl, perquè tinc molts clients que quan em porten a mi el gos aquí, el venen a buscar i el veuen com es porta, al·lucinen. Diuen, però si jo no li puc fer res, si jo l'intento pentinar i m'amossega, si... Els hi prenen una mica el pèl, això també és veritat.
15: Dog Tips.
16: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Doncs això, la setmana que ve, dijous vinent, tornarem a tenir més consells d'aquests ràpids pim-pams, això sí, pels gossos únicament, però explicats també per realment especialistes del tema. Vinga, va, que anem tancant programa, però abans fem un repàs a l'agenda d'activitats de la jornada.
22: Obert per vacances.
9: Una agenda diària que ens porta, doncs això, com cada dia, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Els companys, la Lídia Porta, en aquest cas, la saludem. Lídia, bon dia.
23: Hola, bon dia.
9: Bon dia. Anem a Terres de l'Ebre, perquè estan de celebració encara.
23: Correcte.
9: Bé, doncs... no ben bé Terres de l'Ebre, eh?
23: No, exactament, anava a dir.
9: No, però sí que hi ha una relació entre Barcelona i Terres de l'Ebre. Ens agraden aquestes unions.
23: Aquestes fusions.
9: Sí.
23: Doncs bé, doncs sí, d'ahir fins diumenge, o sigui, d'ahir fins aquest diumenge dia 19, Barcelona celebra el Pride de Barcelona i l'activitat que destaquem, però és que per primera vegada hi haurà una ballada de jotes de Terres de l'Ebre que obrirà la gran desfilada del dissabte 18 de juliol. Una mica així diferent.
9: Diferent de tot, sí, sí.
23: Sí, sí, vull dir, no és el que pensaríem habitualment d'una celebració de l'orgull. Doncs bé, en Roger Font, responsable de l'iniciativa, ha explicat als micròfons de la Plana Ràdio el significat d'aquest esdeveniment.
24: I en lloc de portar-la a Roquetes, que jo crec que després de l'èxit i l'acceptació que estem tenint ara, ens ho plantejarem l'any que ve, el que han fet és portar la jota de les Terres de l'Ebre en format queer, que bàsicament significa que les parelles poden ser no necessàriament home o dona, sinó que poden ser qualsevol identitat, a Barcelona, en un dels prides de més impacte mediàtic, per donar un missatge a la societat en què es pugui entendre que la cultura popular i els drets LGTBI poden anar agafats de la mà, i a més és més necessari que mai que puguem compartir aquests espais.
9: Ara ho entenc, si el Roger Font està darrere d'això, clar, és de Terres de l'Ebre, evidentment. Has comprat cap a casa, ha dit, calla que agafarem les jotes de Terres de l'Ebre i aquí a Barcelona doncs, en tindran una bona representació. Molt bé, Lídia.
23: Doncs bé, i la idea és que es reuneixin balladors tant professionals com no, inviten també a persones que volen arriscar-s'hi a anar-hi, a passar-s'ho bé, i la idea és simbolitzar un pont entre tradició i moviment LGTB i portant, doncs bé, com deia el Roger, la cultura popular ebrenca en un dels esdeveniments més multitudinaris del país.
9: Molt bé, i en la segona punt d'agenda parlem de Roger Mas.
23: Sí, Roger Mas farà un concert dintre del que és el Festival Recòndit, que acaba justament demà dia 17 a Riu de Cols de la Creu, i bueno, a partir de les 9 de la vespre a la plaça de l'Església, doncs Roger Mas i la Cobla Sant Jordi convertiran en escenari doncs, revisitant el seu repertori i una proposta que combina la cançó d'autor i la música tradicional catalana.
9: I encara que acabem amb més música, en aquest cas un cicle de música clàssica per jovent.
23: Sí, sí, sí. Acabem aquesta agenda cultural a Vic, on tenim una cita amb els nous talents de la música clàssica. I és que demà, divendres de juliol, a les 8 del vespre, a la sala 2 del Joaquim Maisdeu d'allà de Vic, hi haurà el concert dels guanyadors dels Premis Flama, que donaran tancament al cicle Clàssica Jove de Vic, que són uns guardons impulsats per l'Acadèmia Internacional de Música de Cambra de Vic i la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, i que tenen precisament l'objectiu de donar suport a les noves formacions catalanes de música de cambra.
9: Doncs tot ben bé musical avui, però d'estils ben diferents. Tanquem aquí l'agenda de la jornada, Lídia.
23: Sí, sí, la tanquem només comentant que el concert dels guanyadors del Premi Flama són 12 euros i el de Roger Mas, 20.
9: Molt bé, ens quedem amb aquests preus. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
23: Adéu, fins demà.

0: pensar.
1: Amb aquesta selecció musical tan xula que ens proposen des de Cardedeu, jo ja pensava dir, a veure quan sonen els Charango, que els trobo a faltar. I aquí estan, i avui. Enric Rubio, bon dia de nou.
2: Bon dia, havien de sortir sí. Més amb aquesta referència literària.
1: Sí, sí, ens agraden també el Charango. Ai, Enric, ens agradarà el que ens diuen els oients ja per tancar el tema de recomanacions literàries?
2: Molt, i tant que sí. Què prefereixes, àudios o text? Vinga, va.
1: Ai, tot, ho vull tot.
2: Va, doncs et poso primer d'un club de lectura d'aquí Cardedeu que ens han enviat això. Escolta, la Marta.
3: Hola, us volia recomanar una lectura d'estiu que a mi m'ha agradat molt, que es diu Garlanda, que és de la Maria Rovira. Que és bueno, són tota una sèrie de reflexions, o sigui, no és una novel·la com a tal, però és molt irònica i té humor, i la veritat és que és una lectura molt, molt refrescant i molt amena. Espero que us agradi tant com a mi.
2: Ja ho veus, Núria, sí. Garlanda.
1: No dono abast, eh? Tinc encara obert el Si una família. Aquí, tinc pestanyes d'internet buscant-les totes per fer-me la idea. Oh, no dono abast.
2: I en tinc una altra que ha causat furor. De fet, dins el meu cercle d'amistats hi ha moltíssima gent que se l'ha llegit, i avui precisament ens han enviat com a recomanació també. Escoltem a la Berta.
1: Vale.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs jo la veritat és que m'agradaria recomanar un llibre que potser no és tant per l'estiu, és més per l'hivern, però com que és tan bo, m'és igual i us el recomanaré igual. I és La passadora, de Laia Perarnau. És una lectura que vaig gaudir moltíssim i que recomanaria doncs a tothom. Així que ja ho sabeu.
2: La passadora.
1: La passadora, ostres tu. Aquest és que ni un, és que no en conec ni un, eh? Però també és de muntanya, això, no?
2: De Rutes a l'exili, sí, és un llibre molt xulo que, si no m'equivoco, farà uns 3 anys, 2-3 anys que va sortir, 3 anys ben bé, i vaja, és increïble les vendes que ha tingut i agrada molt, molt. Però no tots són llibres de literatura, Núria.
1: Sí, clar.
2: I és que, a través de missatges, en Gerai ens diu i seguim amb la muntanya, fixa't, no és que es convidi cap a casa, és que ens ho han enviat així, eh? Diu, per quan vaig a la muntanya no pot faltar la guia de plantes medicinals dels Països Catalans de Núria Duran, Maria Manonelles i Ramon Pasqual. Aquest és dels meus.
1: Però, perdó, sí, molt, però deu ser un tutxarro, eh? Un toixo gran, no? Però,
2: no creguis, no? Jo en aquest cas, jo tinc el d'Editorial Alpina i el de Cossetània, i et dic jo que són uns quadernets que faran un pam a molt estirar, i a més són en un format per poder desplegar bé i molt resistents, sí, sempre allà per anar buscant, que no agafem tora blava pensant que és julivert, saps? Que això passa.
1: Bé, això passa.
2: Sí.
1: No toqueu res que no sapigueu el que és.
2: Exacte. I mira, ja per acabar amb els comentaris en si, tenim uns que pel que estàs buscant són un grup de rol, sí, que fan un podcast, de fet, i que he anat buscant, però cauen a prop que els conec, però intentaré que quedi imparcial. Diu, un bon llibre de dracs i masmorres amb una campanya xula per jugar amb els amics.
1: Oh.
2: I jo aquí, clar,
1: i
2: aquí li
1: porta,
2: sumo.
1: Clar, això ens porta Stranger Things i a la història interminable del començament del programa.
2: Mira, és que clar, t'he dit, aquí li sumo. T'anava a sumar exactament això, és que t'ho he escoltat, i jo t'anava a dir, mira, jo tinc 38 anys, Núria, i dic, la gent de mi cap amunt, o sigui, més jove que jo, ho coneixerà per Stranger Things, clar, la cançó. En canvi, la gent més gran que jo ho coneixerà per la història interminable. Sí. Jo estic just allà. Jo
1: crec que
2: és
1: tu estàs al mig. Ara que has dit dragons i dracs i masmorres, no? Doncs, clar, ho hem lligat tot. Molt bé, molt bé.
2: Zuzi me recibes, oi?
1: Sí. Sí, tal qual. Va, que això està assecada molt friqui, Enric. Que és només el quart programa i ja derrapem.
2: Imagina't.
1: Bueno, avui tenim temps i ho podem fer, que hi ha dies que anem allò amb el coet, enganxat.
2: Sí.
1: Enric Rubio, Cardedeu, demà què preguntem?
2: Ostres, demà, doncs mira, us parlarem de mira, ara m'agafes, estem en directe i he estat fent coses i ara se m'ha anat del cap completament.
1: Calla, que ja ho tinc.
2: Ara mateix a les xarxes us emplaço, mira, coses del directe, que se m'ha anat per
1: no
2: complet.
1: No pateixis, és molt saludador demà. Quin menjar definitivament no portarem a la platja?
2: Gràcies. I us aviso que el reel que penjarem serà molt interessant. Gràcies, Núria, per salvar-me un i mil cops.
1: Enric, fins demà, una abraçada forta.
2: A reveure, tens a les xarxes.
1: Les xarxes socials d'Obert per Vacances, que les nodreixen, i demà això serà així, tal qual, nodrir els companys de Ràdio Televisió Cardedeu. Demà parlarem del menjar que no es pot portar a les platges, però també parlarem de què fer en cas d'emergència, com ens podem autoprotegir. Estrenarem un podcast sobre llengua i una entrevista interessantíssima sobre els cromos del Mundial de Futbol, entre altres coses. Fins demà.
0: la xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 1997. Clonatge.
10: Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
11: Maria Navas.
12: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TermCat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TermCat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyé.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí Galiano és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació i al final el més important que és posar la gent a salvo, doncs s'ha fet.
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora que podria fer canviar la situació.
0: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
4: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem, la història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat o, si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passat

0: convidar-vos a reflexionar.
1: Quatre gotes.
0: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
2: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar. La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, ara els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no? Aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
0: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió, de seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa, el punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
3: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
4: Quatre gotes.
0: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
5: Doncs ens ha ensenyat que, bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir sequeres meteorològiques tornaran a venir, el que passa que no ens ha d'agafar anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets, per tant aquest full de ruta que ara mateix comentava el que hem de fer és completar-ho, fer-ho i per tant que si tenim una altra sequera doncs que no tinguem anem a dir els problemes perquè no van la Catalunya hi ha hagut moltes anem a dir casuístiques, no? En la regió metropolitana de Barcelona doncs anem a dir no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut doncs comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient resiliència com per evitar doncs, aquests episodis. No?
0: I a dia d'avui tenim un model de país

0: és d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
1: Treballem per això. O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021-2020-2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
0: Clar, ara sense la urgència podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
1: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes de Catalunya, l'aigua, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda, i un 30% provenia de fons no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua dessalinitzada i

0: una situació similar d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
1: Doncs precisament això, tenir poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
0: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
1: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la desalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que malauradament doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no plouen a la superfície, i etcètera. No? I per tant, amb aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que a més s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
0: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
1: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no sé, que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? La situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
0: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres? Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
2: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la desalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la desalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova desalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
3: Quatre Gotes, el podcast

0: podcast sobre la sequera. Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
2: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
3: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
3: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona vam calcular doncs quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran, llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava, i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
3: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023, ara fa 2 anys. Però vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res. Per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
3: Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital, la necessites per beure i fonamentalment i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la, i en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 5 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius, si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, perquè no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
3: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord, però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi, i aquesta aigua per tant no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que a tu te la...
4: Són 11:45.
5: Serveis informatius al Prat Ràdio.

0: Bon dia, es parla Víctor Asensio. El Prat és un dels municipis del Baix Llobregat amb més vehicles de zero emissions. Així es desprèn del cens de vehicles de la DGT que el 2025 situa el municipi en la quarta posició de la comarca en proporció de vehicles amb distintiu ambiental zero, només per darrere de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Sant Just Desvern. Al Prat hi ha 1.848 vehicles amb distintiu ambiental zero que representen el 4,5% del parc mòbil del municipi, una de les proporcions més elevades del Baix Llobregat. Tot i aquest bon posicionament en mobilitat elèctrica, els vehicles de gasolina continuen sent majoritaris, seguits dels dièsel, i l'antiguitat mitjana del parc és de 10,8 anys. Les addiccions al mòbil, als videojocs i les xarxes socials o internet ja representen més de la meitat dels casos que atén el centre Espot de la Diputació de Barcelona, segons les darreres dades publicades. Des del centre Espot afirmen que la majoria dels casos que reben són de joves entre 16 i 18 anys, que alhora representen una majoria masculina. Una problemàtica important també pel que fa a les addiccions, segons el centre, és l'interès creixent per part de les generacions més joves pels jocs d'apostes en línia. Escoltem Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del centre Espot de la Diputació de Barcelona.
1: El que estem observant és d'alguna manera un increment cada vegada també més important de joc d'apostes online per les pròpies característiques del joc en línia, no? Que fan que d'alguna manera doncs, tinguin aquesta accessibilitat, que pugui jugar les 24 hores del dia, l'anonimat, no? Tot això fa que també estan molt orientades aquests jocs principalment a la població més jove i sobretot molt dirigit a la població més masculina, i això fa que s'incrementi molt, no?, la demanda de joc, que està creixent molt.
0: Molts dels joves atesos per addicció a la pantalla presenten també algun problema de salut mental, com ara TDA, ansietat o depressió, uns trastorns que des del centre Espot alerten poden contribuir a que l'addicció empitjori. I pel que fa als esports, l'AE Prat continua incorporant noves peces de cara a la plantilla de la temporada vinent. Les darreres incorporacions han estat les del paraguà Carlos Barrios, lateral esquerre de 27 anys, que arriba procedent de l'Igualada, i les del terrassenc Raúl Pérez, mitja punta de 26 anys, que arriba procedent del Sant Cristóbal. Amb aquestes dues incorporacions ja són 7 els jugadors que han fitxat al club de cara a la temporada següent. Això és tot de moment, més informació d'aquí una hora.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
3: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
4: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
3: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
5: Gràcies a vosaltres per venir.
3: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
6: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que sí que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava, i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Aprofitar-la, com et dic, per tot. Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
3: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
6: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho van fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no van fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no van regar absolutament res. Per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
3: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
6: Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, una mentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. doncs no hi ha conscienciació ni necessitat, perquè si tu des de casa teva cada cop cobres la aixeta, et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius, si les centrals elèctriques ens portaven l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim el sol, ens arriba, com és que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
3: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
6: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord, però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi, i aquesta aigua per tant no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
3: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
6: Coi, per què no?
3: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
6: Tot no, però una part, però podem reduir. Per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos, però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat, per tant té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima, però com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent, ja se'ls acudit, i els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua, però no petits dipòsits com tu t'estàs dient, de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que en grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Però són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
3: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
6: Gràcies a vosaltres.
3: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
7: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està d'alguna forma, no?, està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona, doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
3: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i sobretot pel que fa al sistema de regadiu.
7: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat. Sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
3: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
7: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no?, que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
3: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
7: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegueram.
3: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
4: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrària al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'ex-alcàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
1: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant.
0: I a la Seu d'Esquerra a Barcelona, en el faristol on s'hi llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència malgrat que la troba insuficient i ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per rotacions terrestres i àrees del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar un operatiu de 7 dotacions amb intervenció del grup cani de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corrons més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser després de 10 minuts de 6:45 de la tarda que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
0: Notícies en xarxa.
4: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
5: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

dins els nívols. Aquest amor és impossible per a nosaltres, l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

0: Els parla Víctor Asensio. El Prat és un dels municipis del Baix Llobregat amb més vehicles de zero emissions. Així es desprèn del cens de vehicles de la DGT de 2025, que situa el municipi en la quarta posició de la comarca en proporció de vehicles amb distintiu ambiental zero, només per darrere de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Sant Just d'Esvern. Al Prat hi ha 1.848 vehicles amb distintiu ambiental zero, que representen el 4,5% del parc mòbil del municipi, una de les proporcions més elevades del Baix Llobregat. Tot i aquest bon posicionament en mobilitat elèctrica, els vehicles de gasolina continuen sent majoritaris, seguits del dièsel, i l'antiguitat mitjana del parc és de 10,8 anys. Les addiccions al mòbil, als videojocs, les xarxes socials o internet ja representen més de la meitat dels casos que atén el centre Espot de la Diputació de Barcelona, segons les darreres dades publicades. Des d'aquest centre afirmen que la majoria dels casos que reben són de joves d'entre 16 i 18 anys, que alhora representen una majoria masculina. Una problemàtica important també pel que fa a les addiccions, segons el centre, és l'interès creixent per part de les generacions més joves pels jocs d'apostes en línia. Escoltem Gemma García, cap d'intervenció de drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona.
1: El que estem observant és d'alguna manera un increment cada vegada també més important de joc d'apostes online per les pròpies característiques del joc en línia, no? Que fan que d'alguna manera doncs, tinguin aquesta accessibilitat, que pugui jugar les 24 hores del dia, l'anonimat, no? Tot això fa que també estan molt orientades aquests jocs principalment a la població més jove i sobretot molt dirigit a la població més masculina, i això fa que s'incrementi molt, no?, la demanda de joc, que està creixent molt.
0: Molts dels joves atesos per addicció a la pantalla presenten també algun problema de salut mental, com ara el TDA, ansietat o depressió.
2: Esports.
0: L'AE Prat continua incorporant noves peces de cara a la plantilla de la temporada vinent. Les darreres incorporacions han estat les del paraguaià Carlos Barrios, lateral esquerre de 27 anys, que arriba procedent de l'Igualada, i les del terrassenc Raúl Pérez, mitjapunta de 26 anys, que arriba procedent del Sant Cristóbal. Amb aquestes dues incorporacions ja són 7 els jugadors que han fitxat pel club de cara a la temporada següent. Més informació i ampliada a l'informatiu migdia a la una.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
3: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
9: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
10: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit, les sis de Ravensbrück.
11: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
12: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les sis de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Miriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
12: Nom:
13: Generosa Cortina Roig.
12: Dia d'entrada al camp de concentració.
13: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
12: Matrícula:
13: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota.
1: La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen bàsicament doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
2: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa Cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història, ja de molt gran, a la residència on va passar els seus últims anys.
3: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred molts caps de família es guanyin un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Un pellerot no és res més contrapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots, recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del drapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
2: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
1: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
3: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
1: La generosa Cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
2: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
1: Allò que passava abans, no? Aquestes famílies tan, tan grans i tan extenses.
3: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
1: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
2: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
4: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
3: L'any 1931, la Generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. Té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
1: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
2: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, els germans Soldevila, fent negocis transfronterers.
3: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
1: En el moment en el que comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
2: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
1: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
3: I què passen? Tabac?
2: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
1: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. Andorra, la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac. Doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraban i, evidentment, et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies inclús per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa, i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte, o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
3: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraban.
1: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
2: I no només de presos polítics, també hi van tancar aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
1: Els aliats, en el moment en el que fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen evidentment a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs en el moment en què l'avió és abatut, si evidentment doncs estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
1: I és el que passava precisament doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
2: Això fa que dins de la presó de Lleida el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
1: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
1: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix, es crema veritablement igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
2: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
1: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuita a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
1: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: mai sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre anys de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt. Paga sol pel postureo perquè...
1: És la una.

Bona tarda, el Prat és un dels municipis del Baix Llobregat amb més vehicles de zero emissions. Així es desprèn del cens de vehicles de la DGT que el 2025 situa el municipi en la quarta posició de la comarca en proporció de vehicles amb distintiu ambiental zero, només per darrere de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Sant Just d'Esvern. Al Prat hi ha 1.848 vehicles amb distintiu ambiental zero que representen el 4,5% del parc mòbil del municipi, una de les proporcions més elevades del Baix Llobregat. Tot i aquest bon posicionament en mobilitat elèctrica, els vehicles de gasolina continuen sent majoritaris, seguits dels dièsel i l'antiguitat mitjana del parc. És de 10,8 anys. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem els titulars d'avui dijous 16 de juliol de 2026.

Els preus del lloguer continuen moderant-se als municipis catalans on s'aplica la regulació de les rendes. Segons les dades del primer trimestre d'aquest any, el preu mitjà del lloguer ha baixat un 2,8% respecte al trimestre anterior a les anomenades zones de mercat residencial tensat com el Prat de Llobregat. Les addiccions al mòbil, als videojocs, les xarxes socials o internet ja representen més de la meitat dels casos que atén el centre Espot de la Diputació de Barcelona, segons les darreres dades publicades. Des d'aquest centre afirmen que la majoria dels casos que reben són de joves d'entre 16 i 18 anys, que alhora representen una majoria masculina. Pel que fa als esports, l'AE Prat continua incorporant noves peces de cara a la plantilla de la temporada vinent. Les darreres incorporacions han estat les del paraguaià Carlos Barrios, lateral esquerre de 27 anys, que arriba procedent de l'Igualada, i les del terrassenc Raúl Pérez, mitja punta de 26 anys, que arriba del Sant Cristóbal. Pel que fa al temps, arribem al pic de temperatures d'aquesta tercera onada de calor amb molta xafogor ambiental i termòmetres que s'enfilaran una mica per sobre dels 30. Demà comença una baixada moderada de les temperatures, acompanyada de nuvolositat variable. Comencem el control tècnic amb Juan Carlos Muñoz Fornieles i que us parla avui Víctor Asensio García. El Prat és un dels municipis del Baix Llobregat amb més vehicles de zero emissions. Així es desprèn del cens de vehicles de la DGT de 2025, que situa el municipi en la quarta posició de la comarca en proporció de vehicles amb distintiu ambiental zero, només per darrere de Martorell, Sant Esteve Sarrovires i Sant Just d'Esvern. Al Prat hi ha 1.848 vehicles amb distintiu ambiental zero, que representen el 4,5% del parc mòbil del municipi, una de les proporcions més elevades del Baix Llobregat. Tot i aquest bon posicionament en mobilitat elèctrica, els vehicles de gasolina continuen sent majoritaris, seguits dels dièsel, i l'antiguitat mitjana del parc és de 10,8 anys. Precisament l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat acaba de publicar un estudi que analitza el parc mòbil de la comarca i que constata que la renovació del parc avança lentament. Només una petita part dels vehicles són de zero emissions, mentre que gairebé una de cada cinc encara no disposa de distintiu ambiental. L'informe també assenyala que 7.153 vehicles del Prat, prop del 18% del total, encara no disposen de distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit. Es tracta d'una proporció inferior a la de molts municipis del Baix Llobregat. De fet, el Prat ocupa la 20a posició de la comarca en aquest indicador, lluny de municipis com Abrera, Esparreguera o el Papiol, que concentren els percentatges més elevats de vehicles sense etiqueta ambiental. A més, 8.633 vehicles del municipi tenen distintiu B. Aquesta etiqueta deixarà de permetre la circulació a la zona de baixes emissions a partir de l'1 de gener de 2028, de manera que una part important dels vehicles del Prat es veuran afectats per les noves restriccions si no es renova. Per això, l'estudi apunta a la necessitat de reforçar el transport públic i facilitar la transició cap a una mobilitat més sostenible davant l'entrada en vigor de les noves limitacions de circulació.

0: Les rendes han registrat un lleuger increment del 0,1%. Precisament el Prat és un d'aquests municipis inclosos dintre d'aquestes zones de mercat residencial tens. La tendència també es manté a Barcelona, on els lloguers han disminuït un 2% durant els 3 primers mesos de l'any. Si la comparació es fa amb l'inici de l'aplicació de la regulació ara fa 2 anys, la diferència és encara més evident. Des del primer trimestre de 2004, els preus han baixat un 4,7% a la capital catalana i un 1,3% al conjunt dels municipis tensionats, mentre que en aquest mateix període la inflació ha augmentat un 5,3%. En canvi, els municipis que no estan declarats zones de mercat tens, els lloguers han pujat un 9,5% en aquests 2 anys, per sobre de l'increment del cost de la vida. Segons el Departament de Territori, aquesta diferència mostra que la regulació està contenint l'augment dels preus allà on la pressió sobre l'habitatge és més elevada. Actualment el preu mitjà del lloguer habitual a Catalunya és de 861 euros al mes, un 2,6% menys que el trimestre anterior. Als municipis regulats, la renda mitjana se situa en 876 euros, mentre que a Barcelona supera els 1.137 euros mensuals. Fora de les zones tensionades, el preu mitjà és de prop de 640 euros. L'informe també destaca que la regulació no ha comportat una reducció de l'oferta d'habitatge de lloguer. Durant el primer trimestre de l'any, el parc de lloguer habitual ha crescut en 3.404 contractes vigents, la segona millor dada des que es va començar a limitar els preus. Des de l'entrada en vigor de la regulació, el nombre de contractes ha augmentat en gairebé 21.000 euros a tot Catalunya. També s'han assignat més contractes nous entre gener i març. També s'han reformat en diferents municipis contractes nous entre gener i març. Pel que fa als contractes de temporada, les dades mostren un canvi de tendència. Aquest tipus de contractes s'han reduït per segon trimestre consecutiu amb 102 menys a tot Catalunya. El govern de la Generalitat atribueix aquest descens a la nova regulació aprovada recentment pel Parlament, que limita l'ús de contractes temporals per evitar que substitueixin de manera indeguda el lloguer habitual. Des del Departament de Territori es considera que aquestes dades consoliden la regulació dels preus com una eina per estabilitzar el mercat de lloguer. Alhora, es manté el creixement de l'oferta d'habitatges disponibles.
1: Salut.
0: Les addiccions al mòbil, als videojocs i les xarxes socials o internet ja representen més de la meitat dels casos que atén el centre Espot de la Diputació de Barcelona, segons les darreres dades publicades. Ens amplia la informació la Noelia Aguilar. Bueno, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del centre Espot afirmen que la majoria dels casos que reben són de joves d'entre 16 i 18 anys, que alhora representen una majoria masculina. Una problemàtica important també pel que fa addiccions, segons el centre, és l'interès creixent per part de la generació més joves pels jocs d'apostes en línia. Escoltem Gemma García, cap d'intervenció en drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona.
3: El que estem observant és d'alguna manera un increment cada vegada també més important de joc d'apostes online per les pròpies característiques del joc en línia, no? Que fan que d'alguna manera doncs, tinguin aquesta accessibilitat, que pugui jugar les 24 hores del dia, l'anonimat, no? Tot això fa que també estan molt orientades aquests jocs principalment a la població més jove i sobretot molt dirigit a la població més masculina, i això fa que s'incrementi molt, no?, la demanda de joc, que està creixent molt.
2: Uns jocs amb els quals a més s'han observat diferències en els patrons d'ús entre nois i noies.
3: Normalment el que observem és que els nois juguen més i més temps i també més diners, que per una altra part el tipus de joc que busquen els nois són més jocs en quant a la motivació del joc, no? Més dirigides a l'estratègia, a la competència. Les noies juguen menys i juguen més a jocs d'atzar, i normalment el que veiem és que quan hi ha una problemàtica de joc, normalment amb les noies és un joc més problemàtic, i moltes vegades les noies justament això passa perquè la motivació del joc pogués més una motivació més per escapar de situacions estressants o per reduir situacions d'estat emocional negativa.
2: Molts dels joves atesos per addicció a la pantalla presenten també algun problema de salut mental, com ara TDAH, ansietat o depressió. Uns trastorns que des del centre Espot alerten que poden contribuir a que l'addicció empitjori.
3: Majoritàriament, no?, una alta prevalença en quant a les addiccions al que anomenem patologia dual, que implica d'alguna manera doncs, que coexisteixen a la vegada doncs, un trastorn de conducta addictiva i un trastorn

0: de trastorn mental. A veure, tots els temes, diguéssim, de patologia dual, el que s'han de tractar és d'una forma integral i tractes les dues patologies de forma integrada, perquè d'alguna manera una possibilita o incrementa els símptomes de l'altre, no? La pantalla és un símptoma més, no? De tot aquest malestar i de totes aquestes dificultats a nivell de salut mental que estan implicades. Per això és tan important detectar d'alguna forma precoç, no?, tots aquests símptomes.
1: Es recorda la importància fonamental d'actuar com més aviat millor per evitar que l'ús que fan els joves de les pantalles acabi derivant en una addicció que els generi conseqüències negatives, com ara un augment de la irritabilitat o l'abandonament d'altres activitats que abans gaudien.
0: És molt important treballar tot el que és l'educació i l'acompanyament digital, no? Introduir les pantalles d'una forma conscient, progressiva i segura, respectant sobretot el desenvolupament cognitiu i psicològic dels adolescents i fent un ús guiat sempre i supervisat, no?
1: Tenint sempre presents aquests factors, els experts també difonen consells com els següents per acabar de garantir un ús correcte i sa de les pantalles i evitar aquestes possibles addiccions.
0: El que aquí cal és, bueno, promoure una desconnexió digital saludable. Quines recomanacions podríem indicar? Pues, per una part, a l'establir uns pactes, uns límits clars i positius acordats entre la família i l'adolescent, que impliqui per una part regular el temps d'ús i l'horari del mòbil, i també molt important el tema del contingut. No és només, a vegades ens fixem no només amb el temps que estan, però també és molt important veure en quin contingut, no?, estan utilitzant. Per altra part, tenir una supervisió activa que implica no només posar un límit i posar un control parental, sinó saber realment el que parlàvem abans, no? Quin ús estan fent els nostres fills a les pantalles.
1: En cas que les famílies no aconsegueixin frenar l'addicció dels seus fills a les pantalles, sempre tenen a la seva disposició el contacte dels serveis especialitzats, com és el cas de l'Espot, que en aquest cas també suposa un recurs gratuït.
2: Moment ara de fer una pausa publicitària i tornem de seguida.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
2: El Festival de Música Electrònica Soundit torna al Prat després de l'èxit de la primera edició. El model serà aproximadament el mateix: diversos escenaris, un espai per l'autoria local i el Parc Nou com a taló de fons. D'aquesta manera, el Prat es torna a posicionar com un indret idoni per la celebració de festivals musicals, com ja ho havia fet anys enrere amb l'Esperanza. Saludem la tinenta d'Alcaldia de Cultura, Anna Martín Cuello. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
2: L'any passat el consistori ja veu fer una valoració positiva del Festival Soundit. Després d'aquella primera edició, com veieu doncs, que el Prat pugui acollir aquest tipus de festivals i què aporta a l'oferta cultural de la ciutat?
9: La veritat és que nosaltres fem una valoració positiva perquè, bueno, aporta diversitat i aporta també la possibilitat de que artistes nostres locals vinculats més a la música electrònica, això s'ha de dir, puguin vincular-se amb aquest festival que està molt lligat a Barcelona, però que, bueno, que fa molts anys que també està a Barcelona i que feia temps que volia sortir i va mirar l'àrea metropolitana, i nosaltres tenim un Parc Nou que és idoni, que és perfecte per poder assumir aquests festivals, no d'una manera que cada cap de setmana passin aquesta magnitud, perquè sabem que això també té una convivència amb l'espai que s'ha de tenir en compte, però també ens ubica en un mapa de festivals que tenen en cura, de moltes coses que a nosaltres també ens va agradar poder assumir-los, que al final també Barcelona atrau moltíssim, però en comencen a mirar també altres municipis i creiem que nosaltres això està també. També perquè, bueno, davant d'aquesta escena i davant d'un cartell, com diuen, tan potent com el que ve aquest any, per nosaltres també és un orgull de ciutat que la gent conegui el Prat, que conegui el Parnou i que coneixi les nostres instal·lacions com una oportunitat també de passar-s'ho bé, d'oci i d'escoltar música en directe.
2: Clar, deia vostè que no és un espai com per fer-ho cada cap de setmana, però ja havíem acollit, i dèiem a la portada, doncs altres festivals. Al final, un festival de música atrau molta gent, fa molt de soroll, hi ha molt moviment en un indret on habitualment doncs no s'hi fan aquest tipus de coses. Això implica doncs també una certa tensió de la convivència en l'espai. No sé si vostès han pres nota de coses que haguessin passat a l'edició anterior, doncs per aplicar-les a aquestes i millorar també doncs aquesta relació amb el veïnat.
9: La veritat és que sí, la veritat és que és un festival que ja van començar, que es treballa amb la taula comunitària de Sant Cosme. És un festival que tant la primera edició com aquesta han anat a explicar als veïns, a les veïnes i a les entitats que treballen en l'àmbit comunitari què passarà durant aquell cap de setmana, també amb un accés, els han donat entrades per si volen passar-se i també que se'ls sentin seus. Per tant, té aquesta voluntat de treball. Jo crec que fa molts anys que treballen a Barcelona amb una realitat també complexa i crec que han après i saben perfectament que per nosaltres el descans i que la ciutat teniu visqui bé i no com una cosa dolenta és imprescindible. I aquest any també ho han mantingut. Fins i tot nosaltres vam fer algunes valoracions, alguns escenaris que generaven més... Estava tot dins de la legalitat del so, però sí que és veritat que hi havia una molesta amb molta més intensitat, estava massa pròxim als blocs i també un tema d'horaris, i aquest any ho han canviat. És un festival que per nosaltres creiem que escolta a la ciutadania, que escolta també les peticions de canvi de l'Ajuntament i es van adequar sense cap inconvenient, i per tant nosaltres també estem molt contents i també volem veure com anirà aquesta segona edició sense un dels espais que és el que va generar una mica més de molèsties i també amb un horari escalonat. És a dir, és veritat que és un horari molt llarg perquè venen molts artistes, a més volen donar cabuda a una diversitat de la música electrònica realment interessant, que sembla l'horari de 4 a 4, però no tots els escenaris en comencen a les 4 de la tarda, ni tots acaben a les 4 del matí. Alguns en comencen a les 6, d'altres en comencen a les 4 més de petit format, i els grans, que tenen més capacitat i que estan més allunyats dels veïns i les veïnes, són els que finalitzaran a les 4 del matí, per tant alguns finalitzaran abans. I això ha sigut una proposta d'ells també amb aquesta voluntat nostra que els hi vam dir de poder millorar els horaris perquè la intensitat de la música era molt constant.
2: A més de ser un festival que porta talent internacional, artistes doncs, que són dels més cotitzats del moment, també deixa un espai, que això és positiu, per l'autoria local. No sé si això és una cosa que es va negociar des de l'Ajuntament o ja era una pròpia voluntat del festival. Com va anar tot plegat?
9: Això a la primera edició sí que ja els hi vam dir que nosaltres no estàvem interessats en un festival bolet que vingués i que fes la seva festa o el seu festival i marxés, que nosaltres volíem que pogués tenir un treball tant comunitari, amb els veïns, amb les veïnes, com també des de la contractació. És un festival que contracta a pretencs i pretenques directament, que es va fer tota la informació a través de desenvolupament econòmic i que aquest any han tornat a contractar a gent de la ciutat. I també els hi van dir que nosaltres teníem un equipament molt potent, que era la CAPSA, on existia molta gent fent música des de feia molts anys, amb aquesta també capacitat d'influència des de diferents àmbits en l'àmbit electrònic. I sí, l'any passat ja van programar artistes locals, justament tota la gent del Fan i alguns d'aquests, l'Eric, i alguns van poder tocar en unes hores concretes del festival, i aquest any han fet un pas més per nosaltres, que és un camp, que és treballar un espai amb la casa directament entre artistes, productors i enginyers musicals per produir música i per fer un intercanvi de coneixement entre artistes locals i artistes de fora, i creiem que això és un treball, és un guinyo molt potent cap a la nostra ciutat i cap als nostres joves o adults que estan fent música electrònica.
2: Doncs parlem d'aquest camp, d'aquests dos tallers que s'han fet a la CAPSA, amb personal o doncs amb personal vinculat directament a un Soundit, però també amb artistes de la CAPSA, amb artistes locals. Com ha anat això? Com s'ha desenvolupat? En què ha consistit exactament?
9: Doncs han sigut 3 dies, el 7, 8 i 9 de juliol, que bueno, es va acollir aquesta primera edició d'aquest camp Soundit, que al final és una residència de creació i de producció de música urbana que van impulsar dos artistes de la nostra ciutat, l'Òscar Pérez, el Tecún, que ha participat en molts projectes, i l'Alberto Crespo, que també fins i tot ens ajuda amb la festa major, és a dir, i que justament l'objectiu era fomentar aquesta indústria musical local des d'un intercanvi de coneixement, sobretot perquè el Soundit té molta expertesa, tant des de té molta expertesa pròpia com a festival, com també de tots els artistes que conviden en els diferents festivals que fan durant l'any a Barcelona, a la Monumental, és el seu espai on una vegada al mes crec que et fan una festa, i molts dels que vindran aquest cap de setmana. Per tant, a la capsa s'han elaborat com tres estudis, tenim un com a tal, però tres sales que tenim de books i tal s'han convertit en equips de so com en un estudi, i a partir d'aquí han experimentat, han produït conjuntament, han treballat des d'aquest intercanvi de diferents disciplines de música electrònica, perquè aquí jo veig molta música urbana, també veig electrònica, i tots plegats, des d'enginyers fins a productors, fins a cantants, han pogut compartir aquest coneixement que ells tenen al voltant de la música electrònica. Des de la capsa es fa una molt bona valoració. Esperem que no sigui la primera edició, sinó que sigui una cosa que es pugui anar fent, i això, lo bonic és que durant el festival es podrà veure aquesta feina que han fet. Han fet un espai que també han fet amb contorno urbano, com si fos com una ràdio, un espai on passaran, on es parlarà també, volen també donar veu a lo que està passant amb la música electrònica, el que està posant amb les danses electròniques, i serà un espai tant de debat o de reflexió, com també on es podran explicar aquestes experiències que s'han fet en aquest camp a la capsa. Per tant, tindrem artistes locals que també estaran al Soundit implicats. Per tant, bueno, les persones artistes del Prat que han participat, pues, són coneguts, és la Poncelam, el Salao, el CND, el Tecun i el Cava. Tots artistes molt coneguts i que han pogut treballar amb d'altres, amb noms que quasi ni sé dir, però que són superimportants a la música electrònica internacional. I bueno, aquests dos tallers que esperem que siguin xulos i que ajudin també aquesta col·laboració i aquesta creació local de música electrònica.
2: Per anar acabant, m'interessa i m'agradaria saber com funciona aquest tipus de contractació d'esdeveniments. És a dir, això arriba una promotora o arriba, doncs, en aquest cas, a l'organització del festival i diu busco un espai, o és l'Ajuntament que doncs, activament cerca què fer en un indret on potser no hi ha una activitat però es busca donar una alternativa d'oci? Com funciona això habitualment?
9: En aquest cas és diferent d'en altres que sí que s'han impulsat més des de l'Ajuntament amb productors i en l'àmbit local. Sí que és veritat que en aquest va ser el Soundit farà un any abans de quan es va fer la primera edició, que ells volien pel seu desè aniversari sortir de Barcelona, i van veure el Parc Nou, el van conèixer, crec que Google Maps o havien passejat d'alguna manera, i ens van venir i ens van proposar fer un festival d'una tarda. Allò no va sortir, perquè sí que és veritat que la dimensió que ells mouen d'usuaris i de magnitud de festival necessita uns recursos de plans d'autoprotecció, llicències, pagament de tasses, de taxes i de moltes coses que no era possible fer-ho ràpid. Per tant, ens vam quedar de que no es podia fer en tan poc temps i que ens emplaçàvem a veure'ns el següent any. Sí que és veritat que nosaltres també érem un ajuntament fins ara força tancat, no assumíem festivals a fora, però en els últims anys ens hem començat a obrir la possibilitat, perquè aquest món dels festivals ha vingut de moment per quedar-se una bona temporada, i volíem també veure la possibilitat de que apareixessin altres, ja que l'Esperança es deixava de fer. Aleshores, el següent any vam venir quasi amb un any d'antelació, vam començar a treballar molts mesos abans, i ens van proposar fer un festival de dos dies, que havíem vist que ja que s'hi ficaven, vista la magnitud del parc i que el que els hi costaria tota la producció d'aquell festival, si ens hi ficàvem a treballar. I aleshores ens van ficar a treballar l'Ajuntament i ells, en plan volem un festival de tal hora, bueno, parlem-ne, i aleshores sí que és veritat que aquest festival no el vam anar tant a buscar, sinó van aparèixer ells, i per tant no hi ha una contractació per part de l'Ajuntament, al contrari, es paguen taxes, és una llicència d'activitats, i tenen que tenir tots els paus i tot bombers, i hi ha les reunions amb policia i Mossos, perquè hi ha una afluència de públic, tenen fins a 7.000 d'assistència, i per tant, bueno, és un festival gran que té molta magnitud. Sí que és veritat que d'altres propostes més petites com el Ricardeo, potser a l'hora de com hem arribat és molt diferent, perquè és, bueno, són gent de la ciutat, són gent que ja munten altres coses i és molt més fàcil. Aquí sí que és veritat que són molts mesos de treball, també amb AES, perquè estem a la capçalera d'una pista, i també l'aeroport té que donar permís, és a dir, aquí es treballa amb una indentalació a molt de temps. Ells, com aquell que diu, quan va acabar el festival de l'any passat, ja ens van dir si podien avisar, podien informar de que es tornava a fer el Parc Nou, perquè ells treballen amb un any d'antelació, les entrades, la llicència, els enginyers de so, es fiquen medidors de so per diferents espais del barri, per tant, és molt diferent a d'altres coses que fem més petites i que potser sí que l'Ajuntament fa una contractació o ajuda o fem alguns. Aquí la veritat és que totes aquelles coses extres de neteja, de policia, tots ho paguen, i és un festival que, al contrari d'altres, l'Ajuntament no contractem, però sí que és veritat que treballem conjuntament perquè sigui un festival aterrat a la ciutat, que la ciutadania ho visqui com una oportunitat, que s'hi apropi, que tingui curiositat. Jo sempre li dic als veïns, passeu-vos, em comença a les 4 de la tarda, si no voleu venir a les 2 del matí no passa res, però veniu a les 6 de la tarda i feu una cervesa, una Coca-Cola, una aigua, i veieu l'ambient i què és la música electrònica avui en dia.
2: Per tant, no podem saber encara si hi haurà Soundit l'any vinent, o això ja s'està començant a parlar...
9: Ells ho volen saber, perquè ells treballen amb un any d'antelació i els hi hem dit que, bueno, que bé, veient com funciona aquest cap de setmana, i nosaltres creiem que si no hi ha cap inconvenient i no passa res greu i tot funciona tan bé com l'any passat, jo crec que nosaltres, per nosaltres, no hi ha inconvenient. Però hem de veure com funciona, que estem al segon any. Ells volen saber-ho ja, però també els hi hem dit que a veure com funciona aquest cap de setmana, que creiem que molt bé, creiem que també és un festival amb una tipologia de gent que ve de Barcelona també amb molta voluntat més adulta, amb voluntat de gaudir de l'espai de la música electrònica, i creiem que funcionarà molt bé, igual que l'any passat.
2: Doncs de moment ens quedem amb aquesta segona edició, que serà aquest cap de setmana. Anna Martín Cuello, tinenta d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament del Prat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
9: A vosaltres. Esports.
2: I moment ara de parlar dels esports, l'actualitat esportiva que passa precisament per novetats a la plantilla de l'AE Prat. Ho fem repassant-ho de la mà del Jonathan Marín González. Jonathan, bona tarda.
10: Bona tarda, doncs sí, l'AE Prat continua incorporant noves peces de cara a la plantilla de la temporada vinent. Les darreres incorporacions han estat les del paraguaià Carlos Barrios, lateral esquerre, de 27 anys, que arriba procedent de l'Igualada, i les del terrassenc Raúl Pérez, mitja punta, de 26 anys, que arriba del Sant Cristóbal. Pel que fa al rendiment de Barrios, el jugador arriba després d'haver disputat en el darrer curs un total de 29 partits com a titular i gairebé, doncs, uns 3.000 minuts disputats amb la samarreta de l'Igualada. Anteriorment havia jugat a les files del Sitges, del Vilanova i la Geltrú, i el Vilafranca i l'Atlètic Vilafranca. Aquesta serà la seva primera temporada a Lliga Elite, ja que majoritàriament s'ha mogut entre primera i segona catalana. Cal dir que amb el Vilafranca va poder debutar en tercera federació, encara que només va acumular un total de 76 minuts repartits en dos partits. I pel que fa a l'altre fitxatge, Raúl Pérez, el jugador arriba amb una gran experiència a tercera federació i que coneix la Lliga Elite, va jugar una temporada en ella amb el Rubí fa un parell de cursos. Pel que fan als seus números, la temporada anterior Pérez no va acumular un gran nombre de minuts, ja que únicament va jugar un total de 814 minuts repartits en 15 enfrontaments, dels quals només va ser titular en 9. Anteriorment va jugar al Vilassar de Mar, l'Hospitalet i, com hem comentat, al Rubí. Amb aquestes dues incorporacions, ja són 7 jugadors els que han arribat al club aquesta temporada, de cara a la temporada següent, i que es sumen a les 10 renovacions ja confirmades. Per tant, ara mateix tenim una plantilla de 17 jugadors, a l'espera, evidentment, d'algunes arribades més i també renovacions.
2: El temps. I moment ara per l'actualitat esportiva, del temps, ho fem ara de la mà de Lluïsmi Pérez. Lluïsmi, bon dia.
11: Protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor, sobretot la sensació de calor és molt i molt evident, després d'una nit que de fet ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que que a hores d'ara ja diem són ben elevades, ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada l'aixafogor serà molt i molt evident, i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a ponent, i la temperatura no té ganes d'afluixar gaire, sobretot l'aixafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs nosaltres ho deixem aquí, la informació local torna als butlletins informatius a les 5, les 6 i les 7. Que tinguin molt bona tarda, gràcies per la confiança.
8: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Il Klaus e cartera.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa, i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños, celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident, i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que

0: Normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
1: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
2: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Montcarvajal, bon dia.
3: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
4: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
3: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
5: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
3: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
6: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
3: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
7: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
3: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
2: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat que encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
8: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
2: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
9: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
10: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
9: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i

0: relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
1: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
0: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avalen, dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
2: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
3: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
2: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
3: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
4: Notícies en xarxa.
2: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
3: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des d'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
2: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
6: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
5: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
2: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs al matí per l'incendi declarat. Ahir a la tarda han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc, que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
7: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
7: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
2: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
3: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Bijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
10: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
9: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
2: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ha ajornat fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
2: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
13: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera, que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre, que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
12: En la pròxima fase del Pla Zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
2: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
14: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector rosset davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
15: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduïrem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
14: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
3: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica.
2: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
3: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
2: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
17: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
16: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
2: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
18: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys, el 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
19: Una selecció enorme, ¿no? con grandíssimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
18: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers: Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual el nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
20: I feel very happy here, first of all, and
21: Primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot, i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me, i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi, i vull donar-ho tot per l'equip.
18: I acabem amb moviments, Marta. La Lliga ACB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del Fedevita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende Bel, el Levice eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
25: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
26: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
28: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
29: A la Quiroca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca, que arribi a tanoca.
28: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
29: Adeu, Embaladits.
26: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
22: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, per davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident, i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
12: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols, doncs, no fa esperar res de bo.
11: Per Jèssica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
13: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i el Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
14: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i senyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
14: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
15: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
14: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de compareixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
16: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
17: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més mos pot afectar la calor, sobretot intentar, pues, si no és necessari, no sortir al carrer, quedamos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
16: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
18: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
19: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa, no fa tanta calor, però per la tarda ens quedem a casa.
16: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
6: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu, que han afectat unes 4.000 hectàrees hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
20: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, assenyala la principal preocupació de l'administració.
21: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixar-les susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la Serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
20: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments que alertin de la importància de la protecció dels boscos.
0: Al Vallès Oriental, els alcaldes demanen una reunió amb la consellera d'Interior per tal d'abordar les mesures antiincendi dels boscos privats de la comarca, que són la majoria, i a més alguns propietaris no poden assumir-ne el cost de la prevenció. BOTV, Aina Ruiz.
22: En aquest sentit, s'ha acordat estudiar la possibilitat d'impulsar mecanismes de finançament per abordar la problemàtica dels terrenys forestals que es troben en propietats privades, tal com ha detallat el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
23: A vegades, aquests 8-9 mesos de decalatge de que arriba la subvenció, que és bastant poc, però és veritat, 8-9 mesos, a vegades un no disposa d'aquests 100 o 125.000 euros que costa fer aquestes franges, no? A veure si es pot adelantar aquest pagament a compte.
22: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
0: Són 3:15. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
25: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
24: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal i com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
26: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
2: Nosaltres treballem amb dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
26: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
3: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera. Està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou? Farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
8: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
7: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
0: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany del 2026 amb més de 344 milions d'euros.
6: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
9: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
10: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
9: Per cert, la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit, copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
5: I feel very happy here, first of all, and
11: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot, i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me, i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi, i vull donar-ho tot per l'equip.
9: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecnik hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshak, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulà també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita eslové. El base de 28 anys i 1,85 signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la sisa joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escorta torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa, va ser el curs 18-19.
0: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

nit, quan estic amb tu, digue'm on soc, quan estic.

nits quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

Baby, bam. La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats d'avui, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquestes sentències. Escoltem.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
3: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de 3 menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
0: Notícies en xarxa.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

0: Els parla Víctor Asensio. El Prat és un dels municipis del Baix Llobregat amb més vehicles de zero emissions. Així es desprèn del cens de vehicles de la DGT de 2025, que situa el municipi en la quarta posició de la comarca en proporció de vehicles amb distintiu ambiental zero, només per darrere de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Sant Just d'Esvern. Al Prat hi ha 1.848 vehicles amb distintiu ambiental zero, que representen el 4,5% del parc mòbil del municipi, una de les proporcions més elevades del Baix Llobregat. Tot i aquest bon posicionament en mobilitat elèctrica, els vehicles de gasolina continuen sent majoritaris, seguits del dièsel, i l'antiguitat mitjana del parc és de 10,8 anys. Les addiccions al mòbil, als videojocs, les xarxes socials o internet ja representen més de la meitat dels casos que atén el centre Espot de la Diputació de Barcelona, segons les darreres dades publicades. Des d'aquest centre afirmen que la majoria dels casos que reben són de joves d'entre 16 i 18 anys, que alhora representen una majoria masculina. Una problemàtica important també pel que fa a les addiccions, segons el centre, és l'interès creixent per part de les generacions més joves pels jocs d'apostes en línia. Escoltem Gemma García, cap d'intervenció de drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona.
1: El que estem observant és d'alguna manera un increment cada vegada també més important de joc d'apostes online per les pròpies característiques del joc en línia, no? Que fan que d'alguna manera doncs, tinguin aquesta accessibilitat, que pugui jugar les 24 hores del dia, l'anonimat, no? Tot això fa que també estan molt orientades aquests jocs principalment a la població més jove i sobretot molt dirigit a la població més masculina. I això fa que s'incrementi molt, no?, la demanda de joc, que està creixent molt.
0: Molts dels joves atesos per addicció a la pantalla presenten també algun problema de salut mental, com ara el TDA, ansietat o depressió.
2: Esports.
0: L'AE Prat continua incorporant noves peces de cara a la plantilla de la temporada vinent. Les darreres incorporacions han estat les del paraguaià Carlos Barrios, lateral esquerre de 27 anys, que arriba procedent de l'Igualada, i les del terrassenc Raúl Pérez, mitja punta de 26 anys, que arriba procedent del Sant Cristóbal. Amb aquestes dues incorporacions ja són 7 els jugadors que han fitxat pel club de cara a la temporada següent. I això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Peace.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Els parla Víctor Asensio. El Prat és un dels municipis del Baix Llobregat amb més vehicles de zero emissions. Així es desprèn del cens de vehicles de la DGT de 2025, que situa el municipi en la quarta posició de la comarca en proporció de vehicles amb distintiu ambiental zero, només per darrere de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Sant Just d'Esvern. Al Prat hi ha 1.848 vehicles amb distintiu ambiental zero, que representen el 4,5% del parc mòbil del municipi, una de les proporcions més elevades del Baix Llobregat. Tot i aquest bon posicionament en mobilitat elèctrica, els vehicles de gasolina continuen sent majoritaris, seguits del dièsel, i l'antiguitat mitjana del parc és de 10,8 anys. Les addiccions al mòbil, als videojocs, les xarxes socials o internet ja representen més de la meitat dels casos que atén el centre Espot de la Diputació de Barcelona, segons les darreres dades publicades. Des d'aquest centre afirmen que la majoria dels casos que reben són de joves d'entre 16 i 18 anys, que alhora representen una majoria masculina. Una problemàtica important també pel que fa a les addiccions, segons el centre, és l'interès creixent per part de les generacions més joves pels jocs d'apostes en línia. Escoltem Gemma García, cap d'intervenció de drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona.
1: El que estem observant és d'alguna manera un increment cada vegada també més important de joc d'apostes online per les pròpies característiques del joc en línia, no? Que fan que d'alguna manera doncs, tinguin aquesta accessibilitat, que pugui jugar les 24 hores del dia, l'anonimat, no? Tot això fa que també estan molt orientades aquests jocs principalment a la població més jove i sobretot molt dirigit a la població més masculina. I això fa que s'incrementi molt, no?, la demanda de joc, que està creixent molt.
0: Molts dels joves atesos per addicció a la pantalla presenten també algun problema de salut mental, com ara el TDA, ansietat o depressió.
2: Esports.
0: L'AE Prat continua incorporant noves peces de cara a la plantilla de la temporada vinent. Les darreres incorporacions han estat les del paraguaià Carlos Barrios, lateral esquerre de 27 anys, que arriba procedent de l'Igualada, i les del terrassenc Raúl Pérez, mitja punta de 26 anys, que arriba procedent del Sant Cristóbal. Amb aquestes dues incorporacions ja són 7 els jugadors que han fitxat pel club de cara a la temporada següent. I això és tot de moment. Tornem amb més informació a les 7.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

em passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

Fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Tío. Segueix-nos a través de la música al 91.6. A Pantina fa una trena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Els parla Víctor Asensio. El Prat és un dels municipis del Baix Llobregat amb més vehicles de zero emissions. Així es desprèn del cens de vehicles de la DGT de 2025, que situa el municipi en la quarta posició de la comarca en proporció de vehicles amb distintiu ambiental zero, només per darrere de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Sant Just d'Esvern. Al Prat hi ha 1.848 vehicles amb distintiu ambiental zero, que representen el 4,5% del parc mòbil del municipi, una de les proporcions més elevades del Baix Llobregat. Tot i aquest bon posicionament en mobilitat elèctrica, els vehicles de gasolina continuen sent majoritaris, seguits del dièsel, i l'antiguitat mitjana del parc és de 10,8 anys. Les addiccions al mòbil, als videojocs, les xarxes socials o internet ja representen més de la meitat dels casos que atén el centre Espot de la Diputació de Barcelona, segons les darreres dades publicades. Des d'aquest centre afirmen que la majoria dels casos que reben són de joves d'entre 16 i 18 anys, que alhora representen una majoria masculina. Una problemàtica important també pel que fa a les addiccions, segons el centre, és l'interès creixent per part de les generacions més joves pels jocs d'apostes en línia. Escoltem Gemma García, cap d'intervenció de drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona.
1: El que estem observant és d'alguna manera un increment cada vegada també més important de joc d'apostes online per les pròpies característiques del joc en línia, no? Que fan que d'alguna manera doncs, tinguin aquesta accessibilitat, que pugui jugar les 24 hores del dia, l'anonimat, no? Tot això fa que també estan molt orientades aquests jocs principalment a la població més jove i sobretot molt dirigit a la població més masculina. I això fa que s'incrementi molt, no?, la demanda de joc, que està creixent molt.
0: Molts dels joves atesos per addicció a la pantalla presenten també algun problema de salut mental, com ara el TDA, ansietat o depressió.
2: Esports.
0: L'AE Prat continua incorporant noves peces de cara a la plantilla de la temporada vinent. Les darreres incorporacions han estat les del paraguaià Carlos Barrios, lateral esquerre de 27 anys, que arriba procedent de l'Igualada, i les del terrassenc Raúl Pérez, mitja punta de 26 anys, que arriba procedent del Sant Cristóbal. Amb aquestes dues incorporacions ja són 7 els jugadors que han fitxat pel club de cara a la temporada següent.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

谢谢你。

Çok hoşum.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Deixa

Leo. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: a l'espai musical del Prat Ràdio. Síguenos a través de la música 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per tu.
1: Eclectic Sound, tots els dijous de 9 a 10 del vespre.
2: Compromiso social.
1: Eclecticisme musical.

0: Eclectic Sound, tots els dijous de 9 a 10 del vespre.
1: Compromís social.
0: Eclecticisme musical.

0: no.
1: It's equally valid.
2: Yes.
3: Reggae Session Radio 91.6 on your

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Fa masses dies que no sé cap on anar.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: A Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs triugat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.